0: Bon dia des de Ràdio de la Vall d'Uixó, en este dimecres 14 d'octubre del 2026, després de tota esta marató de dies festius i d'actes. Els actes continuen, la festa també, tenim en marxa les patronals de la Sagrada Família del Santíssim Crist, també les festes del Santíssimo Cristo del barri Carbonaire. Ara repassem tot això, primer, com sempre, la informació de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 25 graus de màxima, 12 de mínima, en vent del sud-est, bufant a 10 km hora, majorment solellat, però no exempt d'intervals nuvolosos, especialment durant la vesprada. S'ha establert ja l'índex ultraviolet a nivell 4 i canvis poc significatius en l'oratge per als pròxims dies. En les festes patronals tornen avui les exhibicions taurines, segona jornada taurina tant a la vesprada com a la nit. També n'hi haurà una actuació musical a les 8 de la vesprada en la plaça Esmolins. Sobre la puntualitat de l'eixida taurina en les festes de la Sagrada Família, algo que els caracteritza, el president Juanma Sánchez donava un poc la clau de l'èxit.
2: No, però bé, la gent, pues, si fas la faena com toca i pel matí ja estàs llevant cotxes i ja ho tens tot preparat, a hora de dinar ja tens el recinte tancat i està tot, sols tens que esperar que els metges estiguin allí.
0: Les festes que han innovat fa anys en l'Empedrà, que va passar de la nit al migdia, enguany en el pregó, en altra sèrie de novetats, com l'haver tingut tant la plaça Sagrada Família com la plaça de l'Àngel, uns canvis, unes innovacions que eren alabades pel propi regidor de festes de la Vall, Ximo Zorrilla.
3: Perquè jo pense que les tradicions estan per a viure-les, però també estan per a adaptar-les als temps. El pregó ja feia temps que feia falta pegar-li una volta, ho pensava en les festes, ho pensava l'Ajuntament, i jo crec que enguany s'ha donat i se pas.
0: Pues actes de l'Ajuntament i actes també de les associacions de la Vall que col·laboren, sense anar més lluny. Avui mateixa, el dia 15, en què va arrencar pues la continuació de les aquestes activitats dedicades a Arcadi García. Ja Roser Diago ens va parlar de la inauguració d'aquesta exposició al carrer que arrencava en l'Avinguda Sud-oest, però avui al Museu al Museu Arqueològic de la Vall, Fàbrica de la Llum, visionat i xerrada col·loqui sobre Arcadi García, un recorregut per la història d'Arcadi García, entra dins de la programació també de les festes patronals i aixina en seu dia. Roser Diago.
4: Arcadi García i Sanz, 7 dies desvelant una vida, o sigui, donant a conèixer a aquest personatge de la Vall il·lustre i investigador reconegut, i se va donar a conèixer en aquell moment, va ser l'any 91.
0: Roser parlava també del caràcter afable d'Arcadi, que no li llevava ni un somriure, ni un comentari, ni una paraula a qui fora de la Vall o no de la Vall que s'aproparà a ell.
4: Perquè ell també va ser professor de l'institut uns anys i de la UGI, per supost, i ho recordaran, no? I ahir el que vull un poc incidir és en la qualitat humana que tenia esta persona.
0: I enguany també és el protagonista dins de la programació de les festes patronals de la Sagrada Família i del Santíssim Crist. Una pausa i parlem de Caixa La Vall.
5: En Caixa La Vall estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. Caixa La Vall, siempre al teu costat.
0: Caixa La Vall, que com sabem fou una de les entitats distingides en el dia del patró de la policia local, Sant Miquel, aquesta distinció per haver estat ahí al peu del canó ajudant en aquest fatídic dia de l'incendi que se va decretar el 25 de juliol. Lourdes Falcó, la presidenta, parla de que es tracta ni més ni menys que de fer bo el lema de l'entitat, i sempre al teu costat, pues se trata precisament d'això.
6: Des de que ho vam fer ja fa anys, el lema este sempre faig una puntilla. Dic, n'hi ha que estar sempre al teu costat, però sobretot en els moments bons és molt fàcil, però en els moments difícils és on tenim que estar. I és un lema que jo gaste en moltes coses de la vida, no? Perquè tu pots anar a bodes, comunions, però realment en un enterro, com aquell que dius, és a on
0: tens que saber estar, no? Sí.
6: Pues un poc ha sigut els principis que tenim, no? Des de la Caixa i des de la cooperativa, l'estar sempre en els moments un poc més complicats. Entonces, que te facin aquest reconeixement, l'agraeixes moltíssim, no? Però vamos, que no ho vam fer pensant en que mos podria repercutir tan positivament, claro.
0: Lourdes Falcó, presidenta de Caixa de la Vall, i José Luis Parada Fas, el nou director que per cert s'estrenava el mateix dia de l'incendi, el 25 de juliol, han estat així en la SER. La presidenta ens contava com era José Luis.
6: Entonces, a part de les arrels balleres que té, pues a part és una persona molt formada, durant aquest temps pues ha anat formant-se més en quant a direcció, però coneix la entitat des de la Caixa, o sea, des dels caixers hasta dalt, no? Per tant, pues bueno, ja té aquest coneixement i aquesta familiaritat. Té un equip humà al costat molt bo, que és el que, pues bueno, en el que ell se té que apoyar.
0: Però la fas que té molt clar on està i què vol.
7: És un càrrec importantíssim, hem estat formant-nos, treballant junts abans en l'anterior, en Arturo, en l'anterior director, en el Consell, en formació contínua. Això jo penso que no s'acaba, o sea, és un abanico molt gran el que porta la Caixa i continue, i crec que a més tinc molt que dependre encara, o sea, no, això no són quatre dies i és un treball de temps.
0: Previsió i objectius a partir d'ara.
7: Nosaltres ara ja estem pròxims a acabar l'any. Quan tu pressupostes un any, se fa en enguany, per exemple, pues se feia una previsió d'estabilitat, després ha canviat un poc el rumbo dels tipus d'interès, totes les coses afecten. Ara farem de la mateixa forma una previsió per l'any que ve, però bueno, al final són previsions, i en economia o en la vida després l'any te porta per on te porta. El nostre objectiu continuarà sent pues servir als nostres clients en les finances que necessiten, en els productes que necessiten, intentar incrementar, si és possible, el treball de la Caixa, perquè com bé ha dit, això també incrementarà la repercussió que té després a la vall.
0: Pues parlem ara de coses que arriben en l'agenda. El dia 17 d'octubre, esta mateixa setmana, acabarà la última de les interpretacions del nostre baller, del nostre cantant, Rafa Quirán, primer sopranista en Espanya en interpretar el rol de Querubino en les bodas de Fígaro, allí en Tenerife. Li preguntàvem a Rafa per quan el veiem per així, per la zona, en este tipus d'interpretacions.
8: No sé. No sé a qui se li té que demanar. És una cosa que me dona molta llàstima, perquè moltes voltes pense, jolín, estic cosechant tantes coses fora de València, fora de la Comunitat Valenciana, i en casa no n'hi ha manera, claro. No n'hi ha manera de poder aconseguir-ho.
0: Quirán diu que està treballant de valent per a que tot això siga possible i que també el puguem veure per així. Més capítol de previsió. El 23 d'octubre la Diputació celebrarà el Dia de la Província en el municipi de Figueroles. Haurà tingut que ser abans, però ja saben, se va suspendre per previsió de pluges fa alguns dies. I a modo de previsió també nules, el dia 24 arriba ja el important i consolidat Congrés d'Història. Guillermo Latorre.
9: Què millor homenatge li podem fer al 2026 a Jaume I que fer un congrés on vinga la ponència inaugural, la ponència estrella, siga Vicent Baidal, cronista de la ciutat de València, un dels experts, dels que més saben de la història del Regne de València.
0: Farmàcies de Guàrdia, Nules, la Vilavella, Farmàcia Alba, Cova Santa 31, en la Vall José Bovaira, Cor de Jesús 43.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, en este dimecres 14 d'octubre del 2026, després de tota esta marató de dies festius i d'actes. Els actes continuen, la festa també, tenim en marxa les patronals de la Sagrada Família del Santíssim Crist, també les festes del Santíssimo Cristo del barri Carbonaire. Ara repassem tot això, primer, com sempre, la informació de l'horatge.
1: L'horatge.
0: 25 graus de màxima, 12 de mínima en vent del sud-est, bufant a 10 km hora, majorment solellat, però no exempt d'intervals nuvolosos, especialment durant la vesprada. S'ha establert ja l'índex ultraviolet a nivell 4 i canvis poc significatius en l'horatge per als pròxims dies. En les festes patronals tornen avui les exhibicions taurines, segona jornada taurina tant a la vesprada com a la nit. També n'hi haurà una actuació musical a les 8 de la vesprada en la plaça Esmolins. Sobre la puntualitat de l'eixida taurina en les festes de la Sagrada Família, algo que els caracteritza, el president Juanma Sánchez donava un poc la clau de l'èxit.
2: No, però bueno, la gent, pues, si fas la faena com toca i pel matí ja estàs llevant cotxes i ja ho tens tot preparat, a hora de dinar ja tens el recinte tancat i està tot, sol estàs que esperar que els metges estiguin allí.
0: Les festes que han innovat fa anys en l'empedrat, que va passar de la nit al migdia, enguany en el pregó, en altra sèrie de novetats, com l'haver tingut tant la plaça Sagrada Família com la plaça de l'Àngel. Uns canvis, unes innovacions que eren alabades pel propi regidor de festes de la Vall, Ximo Zorrilla.
3: Perquè jo pense que les tradicions estan per a viure-les, però també estan per a adaptar-les als temps. El pregó ja feia temps que feia falta pegar-li una volta, ho pensava en les festes, ho pensava l'Ajuntament, i jo crec que enguany s'ha donat i se pas.
0: Pues actes de l'Ajuntament i actes també de les associacions de la Vall que col·laboren, sense anar més lluny. Avui mateixa, el dia 15, en què va arrencar pues la continuació de les aquestes activitats dedicades a Arcadi García. Ja Roser Diago ens va parlar de la inauguració d'aquesta exposició al carrer que arrencava en l'Avinguda Sud-oest, però avui al Museu al Museu Arqueològic de la Vall, Fàbrica de la Llum, visionat i xerrada col·loqui sobre Arcadi García, un recorregut per la història d'Arcadi García, entra dins de la programació també de les festes patronals i aixina en seu dia. Roser Diago.
4: Arcadi García i Sanz, 7 dies desvelant una vida, o sigui, donant a conèixer a aquest personatge de la Vall il·lustre i investigador reconegut, i se va donar a conèixer en aquell moment. Va ser l'any 91.
0: Roser parlava també del caràcter afable d'Arcadi, que no li llevava ni un somriure, ni un comentari, ni una paraula a qui fora de la Vall o no de la Vall que s'aproparà a ell.
4: Perquè ell també va ser professor de l'institut uns anys i de la UGI, per supost, i ho recordaran, no? I ahir el que vull un poc ficar, incidir, és en la qualitat humana que tenia esta persona.
0: I enguany també és el protagonista dins de la programació de les festes patronals de la Sagrada Família i del Santíssim Crist. Una pausa i parlem de Caixa La Vall.
5: En Caixa La Vall estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. Caixa La Vall, siempre al teu costat.
0: Caixa La Vall, que com sabem fou una de les entitats distingides en el dia del patró de la policia local, Sant Miquel, i sa distinció per haver estat ahí al peu del canó ajudant en aquell fatídic dia de l'incendi que se va decretar el 25 de juliol. Lourdes Falcó, la presidenta, parla de que es tracta ni més ni menys que de fer bo el lema de l'entitat, i sempre al teu costat, pues se trata precisament d'això.
6: Des de que ho vam fer ja fa anys, el lema este, sempre faig una puntilla. Dic, n'hi ha que estar
7: sempre al teu costat, però sobretot en els moments bons és molt fàcil, però en els moments difícils és on tenim que estar. I és un lema que jo gaste en moltes coses de la vida, no? Perquè tu pots anar a bodes, comunions, però realment en un enterro, com aquell que dius, és a on
0: tens que saber estar, no? Sí.
7: Pues un poc ha sigut els principis que tenim, no? Des de la Caixa i des de la cooperativa, l'estar sempre en els moments un poc més complicats. Entonces, que te facin aquest reconeixement, l'agraeixes moltíssim, no? Però vamos, que no ho vam fer pensant en que mos podria repercutir tan positivament, claro.
0: Lourdes Falcó, presidenta de Caixa de la Vall, i José Luis Parada Fas, el nou director que per cert s'estrenava el mateix dia de l'incendi, el 25 de juliol, han estat així en la SER. La presidenta ens contava com era José Luis.
7: Entonces, a part de les arrels balleres que té, pues a part és una persona molt formada, durant este temps pues ha anat formant-se més en quant a direcció, però coneix la entitat des de la Caixa, o sea, des de els caixers hasta dalt, no? Per tant, pues bueno, ja té aquest coneixement i aquesta familiaritat, té un equip humà al costat molt bo, que és el que, pues bueno, en el que ell se té que apoyar.
0: Però la fas que té molt clar on està i què vol.
8: És un càrrec importantíssim, hem estat formant-nos, treballant junts abans en l'anterior, en Arturo, en l'anterior director, en el Consell, en formació contínua. Això jo penso que no s'acaba, o sea, és un abanico molt gran el que porta la Caixa i continua, i crec que a més tinc molt que dependre encara, o sea, no, això no són 4 dies i és un treball de temps.
0: Previsió i objectius a partir d'ara.
8: Nosaltres ara ja estem pròxims a acabar l'any. Quan tu pressupostes un any, se fa en enguany, per exemple, pues se feia una previsió d'estabilitat, després ha canviat un poc el rumbo dels tipus d'interès, totes aquestes coses afecten. Ara farem de la mateixa forma una previsió per l'any que ve, però bueno, al final són previsions, i en economia o en la vida després l'any te porta per on te porta. El nostre objectiu continuarà sent pues servir als nostres clients en les financiacions que necessiten, en els productes que necessiten, intentar incrementar, si és possible, el treball de la Caixa, perquè com bé ha dit, això també incrementarà la repercussió que té després a la vall.
0: Pues parlem ara de coses que arriben en l'agenda. El dia 17 d'octubre, esta mateixa setmana, acabarà la última de les interpretacions del nostre baller, del nostre cantant, Rafa Quirán, primer sopranista en Espanya en interpretar el rol de Querubino en les bodas de Fígaro, allí en Tenerife. Li preguntàvem a Rafa per quan el veiem per així, per la zona, en este tipus de interpretacions.
9: No sé. No sé a qui se li té que demanar. És una cosa que me dona molta llàstima, perquè moltes voltes pense, jolín, estic cosechant tantes coses fora de València, fora de la Comunitat Valenciana, i en casa no n'hi ha manera, claro. No n'hi ha manera de poder aconseguir-ho.
0: Quirán diu que està treballant de valent perquè tot això siga possible i que també el puguem veure per així. Més capítol de previsió. El 23 d'octubre la Diputació celebrarà el Dia de la Província en el municipi de Figueroles. Habrà tingut que ser abans, però ja saben, se va suspendre per previsió de pluges fa alguns dies. I a modo de previsió també en Nules, el dia 24 arriba ja el important i consolidat Congrés d'Història. Guillermo Latorre.
10: Què millor homenatge li podem fer al 2026 a Jaume I que fer un congrés on vinga la ponència inaugural, la ponència estrella, siga Vicent Vidal, cronista de la ciutat de València, un dels experts, dels que més saben de la història del Regne de València.
0: Farmàcies de Guàrdia en Nules, la Vilavella, Farmàcia Alba, Cova Santa 31, en la Vall José Bovaira, Cor de Jesús 43.

0: best can be. Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
1: ¿Qué tal? Soy el ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
2: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos ventanas cortizo.
3: Con Ventanas Cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
0: Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales.
4: Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
5: Amo profundamente mi profesión, pero yo saldría de un teatro y me pondría una careta para ser anónima.
6: María Dalef, Gata Parda.
5: No sé si es porque no me gusta la vanidad, no sé si es porque no me gusta la exposición, pero sin embargo me encanta mi trabajo. Y soy muy afortunada cuando la gente, gracias a mi popularidad, va al teatro a verme y luego me saluda después y me dicen todas esas cosas tan bonitas, ¿no?
6: Entrevistas hay muchas. Gato Pardos. Solo en El Faro.
5: Pero es verdad que hay un exceso de popularidad que no va conmigo.
6: El Faro, con Mara Torres. La SER.
7: Así suena una conversación en clave de Rhodes.
8: ¿Crees que serías buen inspector de policía?
9: Estoy acostumbrado a buscar pistas, sí, porque la policía llega al lugar del crimen cuando ya el crimen se ha producido.
8: Por eso, llegamos pensando al revés y todo.
9: Millones de años tarde al lugar del crimen. Para entender las teorías científicas hay que pensar al revés. Claro. Eso es lo que hace que sea tan difícil encontrar explicaciones.
8: Obvio.
9: Y lo que hace que a la gente cueste tanto entenderlas.
7: En clave de Rhodes, un espacio para hablar sobre lo que de verdad importa, con James Rhodes. Este y otros episodios ya disponibles en la aplicación de la SER.
6: Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
10: Estamos en modo avión.
11: Ningún problema.
10: ¿Cómo?
6: A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
12: ¿Sabías que ya puedes unirte al canal de WhatsApp de la SER? Si quieres estar al día de las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas, búscanos como Cadena SER y empieza a disfrutar de primera mano del contenido de tu radio favorita.
13: ¿Tenemos visita?
14: Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton.
15: Sentimos una conexión muy profunda con vosotros.
14: Cuando estos son tus invitados, nada puede salir mal.
13: ¡Nos están vacilando!
14: Oh, sí.
16: Nos encantan los ambientes tensos.
14: Acepta la invitación. El 16 de octubre solo en cines.
17: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
18: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, pez espada al corte a 14,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
19: Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
18: Precios válidos en Península y Baleares.
20: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
0: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
21: 6 razones por las que este programa ha merecido la pena. Pepe Rubio, buenos días.
22: Buenos días. La primera, ser feliz con lo que tienes, como Fran, oyente de Morata de Tajuña, que se despierta cada día con nosotros.
23: Hoy me he levantado con la sensación de, como todos los días, que valoro lo que tengo, valoro mi trabajo, que estoy súper orgulloso de mis hijos, que los quiero un montón y los admiro, y también a mi chica, que la quiero, la admiro y es una campeona. Y con esa sensación, como la de todos los días, me he levantado hoy. Buen día, saludos. Pues
21: qué bien, Fran. ¿Eh? Qué bien.
22: Qué bien que se levante la gente así. Segunda razón, soñar surrealista como Manuel Javois cuando se ha enterado que Netflix ha comprado los derechos del fútbol del Campeonato del Mundo de 2030.
24: Que unos cuartos de final empiecen con una tanda de penaltis directamente y de repente aparezca un rótulo que ponga 2 horas antes o que el árbitro pite un penalti al azar y que para saber en qué área lo ha pitado tengas que esperar la segunda temporada. Es que tener a la gente muy pendiente, ¿no? Que muera alguien, fíjate, que muera alguien en la primera jugada del partido. Y entonces, además del resultado, que la gente esté atenta a las pesquisas del árbitro para averiguar quién es el asesino, para expulsarlo, para sacarle la tarjeta roja.
22: Madre mía. Tercera razón, podría ser también una serie de Netflix, próximamente Los Zurdos. Bueno, si no teníamos bastante con el no acuerdo del Frente Amplio con Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña, ahora resulta que también anda a aguantar sin mano para confeccionar las listas del Senado, PSOE y Frente Amplio. Lolo Viejo.
1: Y Político cuenta hoy en su boletín que el PSOE y el Frente Amplio han designado a María Jesús Montero y a Ernest Urtasun para negociar las listas conjuntas al Senado, y que están discutiendo, ojo, hasta por los apellidos. ¿Por qué? Porque en la papeleta del Senado los electores suelen seleccionar por orden alfabético. En resumen, que si alguno se apellida Viejo, está bien jodido.
22: Madre mía, como decía Ángeles de fondo. Cuarta razón.
2: Qué fichaje, Lolo Viejo, ¿eh?
22: Madre qué mía, qué fino.
2: Estoy
22: es.
2: Tan contento.
22: Muy fino, es muy listo. Habrá que sacrificarse para que otros puedan ser valientes. Es lo que entendemos al escuchar hablar de las pensiones a Esther Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso.
3: Creo que la gente que ahora está llegando a la pensión se la merece. Es lo que le prometieron, es lo que le corresponde y hay que hacerlo, ¿no? Pero creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque no funciona, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar. Y por tanto yo creo que lo responsable es que el próximo gobierno se ponga a ello y que sea valiente a la hora de tomar decisiones.
2: ¿Qué significa ser valiente a la hora de tomar decisiones sobre las pensiones?
22: Dejaos la pregunta del aire y es como unir y volver a Netflix. Próximamente la respuesta. Quinta razón, la reacción en el primer análisis del día de la politóloga Sandra León a la noticia de que en la última década se han estancado las matriculaciones en, las universidades públicas y han subido un 50% las privadas.
10: Si tienes una clase media que desde la guardería, pasando por la primaria, secundaria, universidad y posgrado, solo tiene contacto con el sector privado, tanto en el ámbito educativo, pero también podría ser en el ámbito de la sanidad. Una clase media sin contacto con lo público es una clase media menos dispuesta a defender lo público y menos dispuesta también a pagar impuestos,
2: claro.
10: Para financiar esos servicios públicos.
22: Y el que estudió y estudia en la pública y defiende lo público es el poeta Mario Obrero, nuestro nuevo miembro de la generación 2027. Nació y se ha criado en Getafe y a los 23 años, entre otras muchísimas cosas, ya habla todos los idiomas oficiales del Estado. Mereció la pena escucharlo.
11: Mira, lo único que tinc és poca vergonya, i quan tens poca vergonya en castellà l'has de tenir, per descomptat en gallec, en català, i en euskera i mar, pues aprendiendo. Pisca bates mucho, decía en la siuscalechea, que la sicastola.
2: Osondo, osondo.
11: Y efectivamente, bueno, es un discurso muy de la generación del 27. Es impensable un 27 sin una periodista galega como Mercedes Docampo, sin la Xeración No, sin Castelao desde Galiza, sin María Ibar desde el País Valenciano, sin Bartomeu Rosselló Porcell desde Mallorca, sin Clementina Arderiu desde Cataluña, también sin la Guaseta desde Euskal Herria.
2: Qué descubrimiento Mario Obrero, ¿eh?
22: Maravilla.
2: Qué maravilla.
22: Qué cantidad de cosas interesantes ha dicho y cómo analiza la realidad de la poesía.
2: Y tremendo. Qué gozada que este programa nos permita conocer gente interesante, gente fascinante cada día. Mañana más. Descansen, adiós.
0: Hoy por hoy, con Aimar Pretos.
25: Hoy por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
26: ...21 minutos pasan de las 12 de mis días de este dimecres 14 de octubre del 2026 en 25 grados de temperatura al exterior. En estos momentos está plenamente solellat y va a hacer una jornada pues espectacular para continuar a las exhibiciones taurines esta vesprada. Festes patronales de la Sagrada Familia del Santísimo Cristo, tot i que han dedicat el matí a les visites socials, no? Per dir-ho així ara. De seguida ens ho conten, que tenim per al dia d'avui. També farem un balanç del que portem viscut de moment. Serà amb Maria Serra i amb Alberto Paulo. Recordar que a partir d'este dimecres anirem senyalant també altres qüestions de l'actualitat, com per exemple que no les vull presentar el que serà la Fira Medieval de Mascarell del primer cap de setmana del mes de novembre, i altres qüestions que repassarem en l'hora 14 a partir de les 2:17. Però el que anem a entrar ja és a parlar de les festes patronals, de tot el que ens espera i com no, esta vesprada de nou jornada taurina.
4: L'Ajuntament de la Vall d'Uixó us convida a viure les festes patronals de la Sagrada Família i del Santíssim Crist. Uns dies per a celebrar les nostres tradicions i compartir la festa amb tota la ciutadania. Bones festes a totes i tots.
5: Hoy por hoy, la Plana Baixa. Vicent Arnau.
26: Pues ahora sí, María Serra y Alberto Pablo, ¿cómo esteu? Bon dia, bona vesprella.
6: Bona vesprella.
7: Sí, sí, bon dia.
26: Teniu un matí de la visita als centres socials, no, María?
7: Sí, bueno, vosaltres mos ha tocat vindre cap ací, però els nostres companys i la Regina i d'altres sí que estan
26: en això,
7: acompanyats fent les visites als centres.
26: Molt bé, pues ara farem balanç, no, de tot el que portem viscut hasta el moment, però Alberto, la vesprada, entre camí, jornada de pou, a les 5:30 diu el programa, si no varia més.
6: A les 5:30, sí.
26: Això,
6: Tenim l'exhibició de Dove Bowie. Dos bous de l'encierro, uno de tres, perdón. Mm-hmm. Dos per la vespre i uno per la nit en molat.
26: Sí.
6: Tenim els tres bous que faltaven de l'encierro, que avui és el torn de les penyes, diguem. Avui ja li toca a la penya del Quinto, a la colla Sant Josep i a la penya Burladers, i també per la nit tindrem el bou de la Regina.
26: Sí, si donen el joc del primer dia, tenim la diversió assegurada.
6: Ojalá. Ai, si no, millor encara, a poder ser.
26: Quina és la teva previsió?
6: Pues yo siempre voy a decir que confía un montón en el primer bowl de Wii, número 43, que patrocina la Peña del Quinto y la Colla San Josep.
26: El que sea de Cinquimilla, ¿no?
6: El de Cinquimilla. A mí ese bowl me encanta, es un bowl que le tengo algo de cariño y creo que será un grandísimo bowl.
26: El recomanes estar atents, per tant.
6: Jo diria que sí.
26: María, tu què vas? Opinant també sobre això, el que comenta l'Alberto, que n'hi ha que estar pendent al desec que m'hi ha d'estar esperant, tu també vas per ahí o què?
7: Home, és que a mi me fas parlar després de l'experto i ja no és lo mateix.
26: Bueno.
7: Jo te puc dir que són bonicos, que poc ves, però bueno, sí que és de veres que del cartell que queda per al dia d'avui,
26: sí.
7: A mi personalment també el que més m'agrada és este, després pues, tots sabem que això al final és un meló, no? Que després quan isquen al carrer pues, cada uno mos dirà lo que vulga. Però bueno, al final pues, per lo que mos guiem antes de la Lídia pues, és un poc en la presentació, no? I este pues, és el que més entra per l'ull.
26: De la primera jornada taurina i del tancament, bueno, ara després parlarem amb Ximo Zorrilla, que també arribarà abans de que arribem al butlletí de la una, i en ell parlarem d'altres qüestions, però salvat el tema de l'esglai, que no el va comentar ara, i de sobres, tres hores, sí. Ja és conegut i reconegut. Alberto i Maria, com ho viu, no? Perquè arranca tot molt bé, pot ser un any important. Jo recordaré les paraules del president de Juanma, que deia, en quant en guanyen respecte l'horatge, i ho està fent,
6: sí, sí.
26: I poden ser unes festes molt xules i per al record. I també en allò taurí, no, Alberto?
6: Sí, la veritat que l'encierro està agarrant una repercussió brutal. Estem molt, molt contents en ell.
26: I una catarba de gent.
6: Una catarba de gent.
26: Deixa l'expressió.
6: Gent de fora, hotels complets, estan alqueries. La veritat que és un lujo fer això, que la gent responga. I esperem que any tras any vinguem més i més i més.
26: A veure si al final anem a llevar el tancament de penyes i va quedar-se el de la Sagrada Família. Ho veieu això? Que...
6: Ahí jo no entre.
7: Ahí se mos falta una altra rivalitat. No. Ja en tenim prou.
26: En este meló no cal
6: No cal ficar-m'ho.
26: No, però que estan anant tot molt bé. No?
6: Estan anant amunt tot bé, la veritat que sí. És un encierro que pareix que s'està ficant perillós, però bueno, a la gent al final ese perill és el que li llama vindre també. Esperem sempre que no passi res,
26: claro.
6: Però el encierro pareix que siga perillós. No sabem encara per què.
7: I mos dona por, que jo conforme va acabar l'encierro, ja. Ho vaig dir, podem deixar de fer això, sí. Ja. Però després té plena, no? Veure que, el que deia Alberto, que al final la gent respon, que...
26: Al final van ser complicats, eh? Hi havia certa tensió, fins i tot és que ho estàvem mirant per la televisió, conforme anaven apropant-se cap amunt, hi havia per moment, pareixia que la cosa se complicava, i menys mal que al final, mira, va, és així.
6: Al final els dos ferits estan bé i tal, i ja és el que més desitgem, que se recuperen quant antes.
26: Al marge de avui, m'ho ha recordat el que queda en l'apartat avui, després entrarem a comentar altres coses que ja han passat, Maria, però primer, Alberto, del que queda de...
6: Pues hem comentat el primer bou, ara passaríem al segon bou, que patrocina la penya Burladers. es el bou también del encierro, número 112, de non sobre hueso.
26: Sí.
6: También es un grandísimo bou, muy bonito de cara, molt, un bou que comen para las tres televisiones locales. Sí. Es un bou de plaza de primera. Y esperen también que done resulta com es a tres germans. Que la verdad que han donado todos muy buen joc y esperen que este también.
26: Después, ¿y el de la nit, el embolat?
6: Sí, el de la nit de l'embolat es el famós peleón, el bou de l'encierro que ha creat el pànic. La veritat que és un grandíssim bou, el bou està en estorils ara mateixa i no ha perdut ni un quilo, està enorme. I jo crec que també pot donar molt...
26: No ha perdut ni un quilo.
6: Ni un quilo ha perdut. Pues li tires el menjar i se tiren a menjar com locos.
26: Tremendo.
6: La veritat que sí.
7: Estan tranquils.
6: Estan tranquils i la veritat que ens han sorprès en estorils, bous tranquils. Sí que sobre hueso és una miqueta més nerviós, però l'altre molt, molt tranquil.
26: Sí, el comente sobre hueso és el segon d'esta
6: vesprada. El segon d'esta vesprada, sí. Ell és més nervioset.
26: I el de la nit és el 148, no?
6: El 148. De nom adivino? Adivino, sí. Ja m'havia escampat. De nom adivino. Jo crec que per lo menos l'embolà va donar molt, molt de joc en l'embolà, perquè és un bou molt gran i ahí anem a patir.
26: Este de l'embolà és a les 10:30. Dic, vos pregunto l'hora de l'embolà perquè ja sabem que una de les novetats de nou va ser també el avançar, no? No sé si dir-li, bueno, sí, embolà sí, perquè embolà va ser...
6: La modalitat és bo embolà, se fa de nit als dos minuts de tindre bo embolà, no se nota la diferència.
26: Com ha estat aquesta experiència? Conteu-me-la, va. A
6: mi m'agrada molt, la veritat.
26: Veieu que la gent li cala més...
6: A mi...
7: N'hi ha opinions diverses.
6: Sí, està...
26: Que van haver opinions diverses, això ho tenim clar, però en qualsevol cosa que facis...
7: Sí,
26: ho tenim clar, però veieu que guanya un poquet més el tema de que... De dir, ostres, pues... No ho havia vist, però tampoc me desagrada.
6: Taurinament, al tindre tantes festes a la pas, així la vaig per desgràcia, se plena muntó més l'embolà que un dissabte normal.
26: Ja.
6: Perquè la gent del dissabte ja se'n va a sopar a les seues penyes o les seues festes dels seus barris. Uh-huh. I ja a lo millor no se les vindrà l'embolà. Entonces, una embolà tan multitudinària no se fa per les nits, la veritat.
26: Mariam, comenta'm com heu viscut tot el tema este alta de les novetats, era que al final hem unit les dues places de tot el que hem tingut tots aquests dies,
7: sí.
26: Les hem unit, n'hi havia rebombori, n'hi havia jaleo a tota hora, i que ha sigut un punt de socialitzar i de trobar-vos, no? De trobar-se la gent.
7: Totalment, totalment. A més, nosaltres també estem molt contents, i és una cosa que hem comentat, que enguany tant la programació musical que hi havia en l'espai era molt bona, la gent ha respost fantàsticament, i sí que és de veres que també juguem un poc en la sort, no? De que teníem els dos festius que acompanyaven el cap de setmana, sí. I hem pogut allargar, i el que també te dona moltes vegades a això esport de dir, ostres, pues igual la gent li ve molt bé anar-se'n fora perquè se'n van de viatge o el que siga, però la veritat és que ens ha sorprès que ha vingut molta gent a tots els actes,
26: sí.
7: En aquest cas que estem parlant. I bueno, per nosaltres la veritat que ha sigut un puntazo. Ens ha agradat també molt la part de ficar la gastrofira a l'Àngel. També hem vist que, perquè ahir sí que ens dona una miqueta més de por en l'aspecte de que ahir no hi havia actuació musical, entonces no saps mai, però també la gent també estava responent, també estava acudint, i bueno, al final creiem que el resultat ha sigut prou bo, després ja ens ho diran, però
26: esteu des de fa un temps que va ser, esteu provant, esteu provant coses, innovant, i al final jo crec que teniu la sensació de que n'hi ha molt més de positiu, d'encert, no?, en tot el que se prova, que de descartar-lo perquè no convé. En aquest aspecte, sí. Tant lo de l'empedrau, que recordem, que ha passat també a...
6: Va ser el primer canvi més polèmic, sí. Canviar-lo de matí, sí. I ha sigut,
26: per ahí.
6: I sí. Ha sigut tot un èxit, ha sigut sempre. Des del primer any la gent se va volcar a vindre, se quedava... Antigament sopaven i agarraven la xaqueta i se n'anaven corrent.
26: I
6: ara passen hasta tota la nit allí.
26: Claro, i això no és fàcil, i més tenint en compte que una festa patronal que s'agarra més, el que és tradició, que costa més, no? Els canvis, té doble mèrit que se proven les coses, i més mèrit si al final acabessin bé, no, Maria?
7: Clar, a veure, al final, jo crec que tot canvi que se fa voluntàriament se fa precisament pensant en la gent i escoltant les opinions de la gent. Ara és que no estan d'acord, però sempre el no de l'embola pues, se me tiraran al coll, però normalment se solen fer per a bé i se solen fer pues, per a que la gent responga. I com diu Alberto, en este poble pues, i més este cap de setmana és caòtic, se junten moltes festes, entonces ens toca anar jugant una miqueta en els horaris i en els actes pues, per, sobretot per a tindre esa afluència de públic que al final mereixen aquestes festes.
26: Vull fer-vos esta pregunta. Enguany ha jugat per a bé el que el dimarts també fora festiu, no? I que vingués tots els dies junts. Al final, que jo sé que estàveu mirant un poc de reull de dir, clar, és que també convida, no? Que alguna gent la que puga o tinga també lliure o festa se'n puga anar del poble, però al final sí que ha sigut de gent que s'ha quedat així i ha participat, no?
6: Sí, perquè el dilluns, per exemple, al ser festa nacional també, no sol és local, tota la gent que treballa fora en fàbriques en Honda i tal, sí, ha pogut disfrutar també del dia i claro. Inclús la romeria crec que ha sigut quan més gent ha vingut, en la professió hi havia molta gent, en tots els actes que s'ha fet el dilluns estava molta gent, entonces jo crec que mos ha afavorecit tot això.
26: Efectivament, no havia caigut en aquest detall que acaba de comentar Alberto, que al ser el dilluns festival nacional, tota la gent de la vall que treballa en altres municipis ha pogut per fi estar de festa en el seu poble.
6: I des de la vall han aprovechat el dimarts per descansar també.
26: Exactament, molt bé. Va, al marge de la jornada taurina d'avui, si seguim repassant el programa, demà dijous, bueno, ja tenim lo de l'exposició de lo d'Arcadi García, que comentàvem l'altre dia, està el sopar de Caldereta i el concert del CIEC i el divendres el tema del Correbars i l'actuació musical, Maria.
6: Sí.
7: Efectivament, com deies, pues, demà ens queda per la vesprada l'exposició i seguidament pues, farem el sopar de Caldereta en la plaça de la Sagrada Família. I hem aprofitat enguany també un altre canvi de ficar el concert del CIEC darrere del sopar, perquè pues, al final creiem que si juntem el que són dos actes culturals més diferents, que un és més per la part gastronòmica i l'altre més musical, sí. I bueno, a veure si la gent també respon i després del sopar pues, també vol quedar-se i ens acompanya. I després pues, bueno, seguim en el divendres en el Correbars, que finalitzarà en el carrer Fàtima darrere de la seu social,
26: sí.
7: Amb una actuació musical que patrocinen els Amics de la Regina. Bueno, i el Correbars ho patrocina la Penya per Sempre, que ja fa uns anys que patrocina aquest acte, vale. Especialment. I bueno, després ja ens encarem de nou cap al cap de setmana.
26: I el dissabte el que parlava, Maria, el empedrado a les 12.
7: Completo. El dissabte completo. Comencem, bueno, per als més menuts, en el matí infantil, que sí. Estarà en la mateixa plaça. I si no, pues, la gent pot estar prenent algo mentre estan ahí en els colchonetes.
26: Matí infantil i matí musical.
7: Ells estaven passant, sí, exacte. Per això dic que al final és un poc acompanyar per a tots els públics. Sí. Seguim en el dinar i bueno, pues, després la vesprada en l'orquestra, que enguany és la Monaco Party. I bueno, pues això ja està, que el cos aguante.
26: Senyor.
7: Que normalment diem, no? Aixina no ens citarem molt tard, pues acabem igual.
26: Al final el cos ho aguanta.
7: Ja
26: està, aguanta hasta el final.
7: Aguanta, però hasta que el diumenge te toca anar tenir el bou.
26: Ai, que el diumenge és la tercera jornada taurina.
7: Efectivament.
6: Sí, i primer espera que recorde també als abonats també que a les 8:30 se repartirà la carta dels bous.
26: També. Això, el dissabte.
6: El dissabte, en la cotxera de la tia Fina i en la plaça de Sagrada Família.
26: A partir de les 8:30 se repartís, no?
6: Correcte. Recordar a aixines que m'ho estiguen sentint, que se recorden de vindre.
26: De 8:30 fins a les 11, eh? La gent que...
6: Correcte.
26: Que no se retrasa més d'ahir, eh? Que hi ha coses que fer per a tots.
6: Ja faena.
26: Diumenge, la tercera jornada taurina que arranca prontet.
6: Tot, arranca prontet i fort, la veritat.
26: A les 10.
6: Arranca a les 10, però... 10:30.
7: 10.
26: A les 10 diu el programa.
6: Crec que no n'ha errat ahir, crec que és a les 10:30.
7: Ahir l'experto
26: l'estiu. Pues mira, almenys no hi ha problema, perquè s'arrenca a les 10:30, si diem a les 10 estaran antes.
6: Estiguen antes.
26: Que més val que vagin abans que no després.
6: Bueno, pues tenim ahí el bou de la ganadera de Montalvo, de nom italiano, de la Peña al Búnker. Un bou molt bonico, color molt castanyo, molt fort, molt viu. Amb molta cara, molta expressió. I la veritat que és un bou preciós. Estem esperant a veure al carrer si mos diu lo mateix que en les imatges, però pinta molt bé això.
26: Després n'hi haurà un...
6: Després
26: un
6: ja...
26: de Valdefresno.
6: Esto seguidet. Després tenim el bou de Valdefresno, de Gran Marquesinho, que patrocina la penya Pagui Calla. Un grandíssim bou, molt llamatiu, de pelatge, burraco, molt bonico, un bou de categoria de plaça de Madrid. I també esperem que acompanyi el joc del bou. La veritat que el bou està en la línia de la penya. La penya sempre s'agrada el tipus de bou de Salamanca i és un bou ideal per a ells.
26: Molt bé. I ens queda el que tancarà el cartell de guany.
6: Tanquem el cartell en un bou de la ganaderia de Quadri. Ojo. Que patrocina la penya Widel Witt, de nom contratista. Un bou que és també un tanque, que diem, un autobús. Un bou que el veus i saps que és un bou de Quadri. La cara, l'expressió, el tipus de la ramaderia. I la veritat que el diumenge se mos queda un diumenge espectacular de bous.
26: En el tema taurí, i a mi me passa com dia Maria, i parlant després de tu, pues no tinc res a fer, òbviament, no? Però bueno, ja deixant d'entrar, que ja dic que sé menys que res. Però pel que vos escolta i pel que he sentit a la gent, amb la miqueta que des d'avui i el que resta acompanyi, per a vosaltres pot ser un any per al record.
6: Sí, la veritat que és que el dissabte no va n'hi haure bou roïn. No n'hi havia ningú que digués m'ha avorrit o no m'ha agradat. És que la millor el joc, la presència del primer, sí. A mi li faltava una miqueta de quilets, però per tot el més va ser espectacular el dia.
26: Sí, disculpa que te talli, perquè això és el que jo més sentia de gent que de normal, bueno, no, que no és entesa, però que sí que li agrada veure, i quan troba alguna cosa xulo i se divertís, de seguida per les expressions que fas, tu saps com ha estat el bou. Mm. I va passar exactament el que tu dius, que no n'hi havia momentet mirant-lo per la tele, òbviament, que o canviara o que se distraguera, que estaven pendents.
6: I molt divertit.
26: Això ha parlat amb un tobe d'aquesta primera jornada.
6: Sí, la veritat, que el dia va ser espectacular. Pues de l'encierro, el primer bou va donar molt de joc, el bou de Sant Lluïsà també va estar molt bé, el segon també va tindre les seues coses... Però després ja va arribar Pardillo i...
26: Bueno, ja estava,
6: i ja va ficar la guinda.
26: Maria, què li diem a la gent que pugui estar escoltant-nos ara o després del que queda de festes, i suposa que la invitació continua, és tant ahir per a que vos acompanyi a disfrutar de tot allò que queda, no?
7: Sí, pues a veure, l'únic que se mos ha quedat per comentar ha sigut el dinar de fi de festes que farem, sí, enguany, que és de totes les penyes. Pues
6: i abonats,
7: bueno, abonats i qui vulga vindre.
6: Dinar de pa i porta, que l'ús se porta el seu.
26: I el tardeu que teniu després.
7: Efectivament, serà el dinar, tardeo, i ja pues, enguany sí que conclourem una miqueta en focs artificials, ja que els últims anys se mos quedava una miqueta ahí la sensació de que acabàvem en poquet, no? Entonces, pues, encara que siguen tres cuetets, així els valencians sempre mos agra acabar fent ruïdo. Però bueno, sí, convidar a tota la gent, tant abonats, comissió, com membres de qualsevol penya, que se senten benvinguts, que al final la festa és una festa oberta i cada vegada intentem que ho siga més, i bueno, pues que qualsevol cosa i qualsevol comentari, pues nosaltres sempre anem a acceptar-lo, i que al final el que volem és fer la festa per a la gent i que la gent responga i vinga.
26: I de la part religiosa, que no l'han comentat, però que és un poc, no, l'origen de la festa i una de les coses també més esperades, i que arrenca alguna catalla grimeta, lo de la saeta, lo de sempre, de processons, ha transcorregut tot bé també,
7: sí,
26: no, Alberto?
7: Sí.
6: Sí, la veritat que sí. Els ombros els tenim una miqueta cascaets, alguns. Però...
7: I els peus.
26: I els peus. Has canviat molt de calcer o què, Maria?
7: No, la veritat que no.
26: Bueno.
7: Això ho aguanta bé.
26: Bueno. Moltíssimes gràcies, Rebel, per haver estat en este dimecres i en directe, 12:41 minuts, dimecres 14 d'octubre. La segona jornada taurina ja espera la vesprada, i que acabeu de passar unes bones festes enguany, i ja ho diem, a dimecres 14 a les 12:41. Enguany pot ser un molt bon any en el tema taurí. Esperarem, no, perquè mos
6: compte. Esperem que sí.
26: Gràcies.
6: A tu.
26: I bon
7: moltes
26: dia.
7: Gràcies. Gràcies.
8: ¿Quieres cambiar de look? ¿Quieres estrenar gafas con estilo? En STB Óptico tienes dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros para verte bien y que te vean mejor. Recuerda, dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros.
26: Este ve óptico, calle Benigafuy número 5, Lavall d'Uixó. Nosotros te asesoramos, verás qué bien.
9: Y ahora puedes pagar tus gafas en un año. Consulta condiciones en la óptica.
12: Fonteta del Grup La Unió. L'any 1951, enguany fa 75 anys, l'Ajuntament va promoure la construcció d'un conjunt d'habitatges, el que coneixem com a Grup La Unió. A la vall hi havia una gran manca d'habitatge i una forta demanda, fruit de la immigració que arribava al poble buscant oportunitats i un futur millor. Aquells nouvinguts van enriquir la vida del poble en maneres diferents de veure el món, festes i tradicions que, amb el temps, han anat conformant la societat diversa, activa i emprenedora que som avui. Com havia de ser, al nou barri tampoc li podia faltar la seva font. En aquest cas, està situada al centre d'una plaça envoltada de pins, punt de reunió dels veïns i veïnes del grup, com s'anomenava popularment al barri. Al llarg dels anys, la fonteta ha canviat molt d'aspecte. Avui té un aire rústic, quasi de rocalla, i durant molt de temps va lluir damunt del seu piló una imatge de la Mare de Déu del Pilar, patrona de Saragossa i de la Guàrdia Civil, que té el seu quarter just a la mateixa plaça. 75 anys veient créixer xiquetes i xiquets, converses a la fresca i estius de jocs infantils, confidències adolescents o festejos de noviets. Les fontetes són testimonis muts de la història personal de cadascú i segur que tens algun record o vivència que pots relacionar amb alguna de les fontetes d'aquest calendari.
13: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
26: Barri a barri torna a la Vall d'Uixó per tercer any consecutiu la regidoria de dinamització de barris i ja al carrer per escoltar els veïns i recollir les seues propostes i millores. 10 punts i 20 dates per participar. Comencem dilluns 21 a les 10:30 al barri Carmadall. Barri a barri, la teua veu compta. Ajuntament de la Vall d'Uixó. Alcalá de Xivert celebra la 12a edició de la Fira de la Tomata de Pinjar els dies 10 i 11 d'octubre. L'ocasió perfecta, el casc històric, pujar al campanar més alt de la província i adquirir productes de proximitat. I, per supost, degustar i comprar la tomata de pinjar d'Alcalá de Xivert, reconeguda per la seva qualitat. I, a més, visites guiades, cates, show cookings i jornades gastronòmiques de la tomata de pinjar als restaurants d'Alcalá i Alcossebre tot el mes d'octubre. Trobaràs més informació al web alcaladexivert.es. Fira de la tomata de pinjar d'Alcalá de Xivert. T'esperem!
9: Hoy por hoy, de la tardor.
26: 12:45 minuts, pues ja han vist tot el que queda avui en les festes patronals de la Sagrada Família del Santíssim Crist, una altra jornada taurina, la segon, a les 5:30 torna a arrencar tot. També hi ha actuació musical a les 8, no sé si ho han comentat, a la plaça Molins, a les 8 de la vesprada, i el bou embolat, que serà a les 10:30 de la nit. Però com així, una cosa ja van, no podem tindre, vaig a recordar, perquè el tinc quasi davant, el programa de festes, el Santíssimo Cristo del Calvario, del barri Carbonaire, perquè també tenen per al dia d'avui, dimecres, han tingut visites al Taller Rosario Pérez, al centre residencial Novedat, i van a tindre esta vesprada és jocs tradicionals i una vesprada del baix a partir de les 7. I ja saben que serà a partir de demà quan arrenquen les exhibicions taurines en el Carbonaire. Però venen d'un cap de setmana en què hi havia campanes, coets, música, a tota hora. La veritat és que costava, perquè damunt, quan segons per on bufa l'aire, t'enganya i te diu que ve d'un lloc, però ve d'un altre i no té quadre per on te ve, se mesclava la Pilarica, se mesclat el Rosel, se mesclat el 9 d'octubre. Estic mirant el regidor de festes, Ximo Zorrilla, que té que tindre unes ganes de que passi tot això i que torni un poc la normalitat. Ximo, com estàs? Bon dia.
14: Bon dia, Vicent.
26: De moment te veig així, això ja és important, i que es posés un somriure més important encara.
14: Bé, sí, venim ara d'acompanyar a la Regina i a les dames de la ciutat, l'alcaldessa i jo, a les visites als centres socials de la nostra ciutat. Hem estat en la residència de tercera edat, hem estat en el centre d'Alzheimer i venim ara de la llar Sagrada Família, d'aquest centre de dia que tenim allà ubicat. I bueno, iniciant setmana en dimecres, perquè sí, l'inici de setmana, perquè a més la tasca administrativa de l'Ajuntament no para, i hem tingut aquests tres dies festius consecutius i per tant pues, s'acumula la feina de tres dies seguits, i en aquest sentit pues, bueno, posant-nos al dia, mirant que tot estiga en ordre i acabant de, en el meu cas, d'autoritzar ja les últimes festes que ens queden de la temporada, que són les festes de Sant Roc. Estem acabant de, ara mateixa, de revisar l'expedient i demés per a poder autoritzar-la al llarg d'esta setmana, a principis de la que ve.
26: Per tant, mira, me ve de categoria que m'hagi estret el tema, perquè tinc el calendari d'abans i continuen sent dos caps de setmana. Serà el dissabte 24 i el 31, o sigui, tancant el mes, apurant.
14: Correcte, Vicent.
26: Per si de cas, no cal que mos obre una hora, 31 d'octubre tancarem la temporada de Bous al carrer Navet. I, clar, comentat ara en dimecres, no vaig a contar jo ara trec a mi tot el que ha passat en el tancament, els problemes. A hores d'ara dona per fet que ja tot el món està ubicat de tots els detalls, sinó que directament Ximo Zorrilla te pregunte com està Vicent Pitarch.
14: Bueno, Vicent, me permetràs que parle dels dos ferits, no sols de Vicent.
26: Sí, sí, per supòs, Vicent. Arribarem, per ordre, Vicent va ser primer.
14: Efectivament.
26: I després l'altra persona, Cristian, que va ser en el carrer Sant Josep, quasi al final.
14: Correcte, vaig estar...

0: és, me recordo d'unes paraules teues quan comentaves pues, tot el dispositiu que n'hi havia, i el dispositiu era també el sanitari, i això ens serveix altra volta per sentir-nos orgullosos del dispositiu també sanitari que tenim, tant en el cas de Vicent Pitàs, que va ser abans que començara el tancament en si, i en el cas de Christian també, quasi acabant el tancament. Era molt important, Ximo, quan, per això quan comenteu lo dels dispositius de seguretat sanitària, etc, que sembla, i pa què tanta cosa, i pa què, però sí està l'explicació de la importància de tractar de filar qualsevol mínim detall.
1: Efectivament, jo crec que quan parlem de seguretat mai és prou, i pense que per sort este cap de setmana pues hem jugat amb això, amb aquests 4 punts d'ambulàncies que teníem al llarg del recorregut de festes, i aquests 16 sanitaris, i aquests 2 metges o 3 metges, no recorde ara mateixa, perquè ja al final ha sigut un cap de setmana tan intens que em veien les dades, però bueno, l'equip de sanitaris en general, a qui li estem eternament agraïts des de l'Ajuntament, però també com a ciutat, la comissió de festes, estic segur que també, perquè van fer una tasca essencial, una tasca importantíssima, igual ells com la nostra policia local, que teníem, si no recorde malament, 23 policies, amb un reforç de 15 policies que van fer a aquest torn de 8, i que per tant pues, bueno, van estar tots a l'altura de les circumstàncies que van ocórrer. També els 48 voluntaris i els voluntaris de protecció civil, els 48 voluntaris que havia buscat la festa per a fer el tancament, i que van ser part essencial, perquè justament quan el bou fa aquesta segona agarrada i es gira, pues gràcies a aquests pastors i a aquests voluntaris reconduïsen el bou perquè puga tornar cap amunt, i pense que van fer una tasca essencial, així que l'agraïment també a ells, i en aquest sentit, pues, com te dic, l'agraïment absolut a totes les persones que el dissabte van estar a l'altura, que van ser moltíssimes.
0: No és la primera vegada que tenim un pont llarg, no necessàriament ha de ser el mes d'octubre, pues, segons cau el calendari o segons cauen algunes celebracions, però sí que d'esta forma tants dies així consecutius, o almenys que pare també, fins i tot, com bé ha dit el regidor, l'activitat administrativa, era pues, en mode quasi que d'experiència en la vall. Ara sí que podem fer una valoració com ha sigut tants dies seguits d'actes socials, de parot, de retrobar-se avui un dimecres en sabor a dilluns, com deia Ximo Zorrilla. Ximo, quina valoració fem de tot això?
1: Mira, Vicent, dies que feia molt de temps. Recorde que quan teníem que decretar el dia festiu local per a enguany, el de Sant Vicent estava clar, era el dia 13 d'abril, si no recorde malament, però clar, teníem el problema de que el dia de la Sagrada Família caia en festiu nacional, que és algo que a la Sagrada Família ens passa algunes vegades quan coincidís o bé en el 9 d'octubre o bé amb el 12, però vam estar mirant perquè clar, ja feia temps que això no passava.
0: No passava, claro.
1: Perquè sí que havia ocorregut recentment, ja no tan recentment, va ser l'any 2020, va ser l'any del Covid, quan va donar-se la mateixa coincidència que enguany, el dia 12 va caure en dilluns i el 9 va caure en divendres, però no vam celebrar festes.
0: Clar, és que no mos vam entendre,
1: eh? Efectivament, com no vam celebrar festes, jo crec que la gent vam assumir que el dia 13 era un festiu més i ja està, i crec que l'anterior vegada que havia coincidit havia sigut l'any 2003.
0: Mare meva.
1: Tot això te parla ara mateixa de
0: sí,
1: memòria,
0: sí,
1: evidentment.
0: Possible, sí.
1: I per tant, pues bueno, jo pense que pel que fa a la participació als actes, qualsevol persona que hagi pogut estar per el meson estos dies, se donarà compte, ha sigut massiva en tots els actes, a totes les hores, la gent ha eixit al carrer, ha participat, hem tingut la gran sort de que ens ha fet bon horatge, que a més pareix que a partir del divendres ens torna a entortar una miqueta.
0: Sí. Així no és.
1: I per tant, pues, bueno, hem tingut la gran sort de que hem tingut un cap de setmana molt llarg, que ha vingut acompanyat de bon horatge, i la gent ha pogut eixir al carrer. També l'any passat totes aquelles persones que van arriscar pues, per la fira, per el mesón, van tindre un any molt difícil perquè no els va suposar pràcticament ingressos al suspendre's pràcticament tots els actes, i enguany pues, jo penso que també han pogut refer-se d'això. La gent, com t'he dit, ha participat massivament de tot, a totes les hores, per el matí, per la vesprada, per la nit. També dels actes, la romeria per exemple, ho comentàvem, ja va moltíssima més gent coincidint també ese dia festiu nacional, i ho comentava també ahir amb el president de les festes del Santíssim Crist del Calvari, amb Cristian, que per exemple a l'ofrena, que normalment sol ser festiu escolar el dia posterior a la Sagrada Família, el dia Santíssim Crist, però no festiu local, i que es notava moltíssim que hi ha molta gent que no treballava

0: que per tant podia participar d'esofrena del Santíssim Crist del Calvari del barri Carbonaire. I per tant, pues, bueno, hem tingut la sort, que això no ho podrem triar, que el calendari és com és, però hem tingut la sort de poder juntar tots aquests dies i per tant, pues, bueno, dins del que cap, i la part positiva sí que la tenim, que és que la gent ha participat massivament i que jo crec que la gent està contenta de tot el que ha passat este cap de setmana, sobretot com te dic, a la zona gastronòmica, a la zona del Mesón, perquè ha participat gent a raudals.
1: La veritat és que sí, de tots aquestes proves o experiments, si se me permet l'expressió, han resultat de forma positiva, com hem acabat d'escoltar també a Albert i a Maria. Recordar que la jornada taurina avui és en les festes patronals, que demà arrencaran en les festes del Carbonaire a les 6 de la vesprada i a les 10 i mitja de la nit, i ara ens acaba de confirmar també en directe el regidor de festes Ximo Zorrilla, que acaba de, crec, d'autoritzar, no?
0: Estem acabant de demanar la documentació necessària per a les festes de Sant Roc, per a que a finals de setmana o principis de la vinent, perquè com esta setmana ha sigut tan curta, pues a veure si ja podem tindre les festes de Sant Roc acabades d'autoritzar.
1: El 24 i el 31, una volta comprovat que estiga tot en regla, se suposa serà l'autorització, si res passa, i el 31 tancarem temporada taurina. Pues no res, Ximo, me queda de tot el que ha passat, les valoracions ja les han fet, positiu fins al moment, i hem descobert també el que era 3 dies consecutius, com anava a resultar, gent que ha pogut participar, perquè també li ha pillat la festivitat nacional en altres municipis on puguin treballar, i ha pogut estar en moment també en la vall, per al que queda, missatge final, i en això acomiadem.
0: Bueno, per al que queda, faré ara més que mai, demanaré prudència per a tots els aficionats taurins, demanaré a tot el món que siga cívic, que participe, que el temps dins del que cap es respecte i es puguen fer aquests actes que tenim programats, sobretot, com te dic, pareix que la pluja ve a partir del divendres, si no m'equivoque, Vicent.
1: Sí, se complica a partir de divendres, dissabte.
0: I dissabte, pues això, a l'espera de que l'horatge ens respecte, i bueno, que la gent participe de tots els actes que ens queden encara per davant, que són moltíssims, sobretot de cara a este cap de setmana, i que les jornades taurines d'avui en la Sagrada Família, de dijous, divendres i dissabte en el Santíssim Crist del Calvari, i del diumenge una altra vegada en la Sagrada Família, que siguen lo més tranquil·les possibles, o siguen tranquil·les absolutament, i que per tant que sols parlem de festa, que jo crec que és lo més important per damunt de totes les coses, i que la gent, com te dic, participe massivament. Estem parlant de que el dissabte tindrem l'orquestra després de l'Empedrao en la plaça Sagrada Família, una orquestra oberta per a tots i per a totes. El dissabte també serà el dia gran de les festes del Carbonaire, a missa popular pujada del bou tirada per cavalls, i bueno, són moltíssims cotidiques actes que encara ens queden, concert de la CIA, que el tindrem demà, així a la Sagrada Família, concert de la Unió Musical, que el tindrem en el Carbonaire el diumenge, i moltíssims, com te dic, els actes que encara ens queden, i per tant, pues, que la gent s'anime, que participe, que tinguem prudència tots, que ens cuidem, que és importantíssim, i que el temps esperem que ens respecte com ha fet este cap de setmana. Simplement comentar-te, perquè has fet abans un repàs de l'agenda, el programa del Santíssim Crist es va haver de canviar per la predicció de pluja el dia de la presentació, el dia 3 d'octubre, i per tant Tisses Albaes ja se van fer el dia 8 per la vesprada, i avui el que se farà serà l'empedrao, que es tindria que haver fet el dia 8.
1: T'agraeix la correcció, efectivament és conforme, comenta el regidor de festes, Ximo Zorrilla. I un record d'una abraçada ben gran tant a Vicent com a Cristian, que se recuperen i que tenim més anys, més festivitats i més coses per a viure.
0: Correcte.
1: Mil gràcies, Ximo, per la visita, que vagi bé.
0: Gràcies a tu, Vicent.

0: si he perdut ella, ja no sé si me n'anem a Cádiz, si me n'anem a La Habana, no ho sé, a veure.
1: Preciosa cançó de Carlos Cano en la veu de Maria Dolores Poradera, però no sóc Ximo Clavell, no anem a parlar de música. Anem a parlar dels balleros en Cuba i Filipines. Una història pues ja perduda, estem parlant nada menos que del segle XIX. Històries, retalls d'històries arreplegades pues, de famílies, anècdotes, retalls, com dic, pues, per allò de les batallites de l'abuelo, no? Les batallites de l'abuelo que a ningú interessen i al final pues, acaba perdent-se de la memòria, de la nostra memòria ballera en este cas. Els últims de Cuba i Filipines, els últims balleros. Mos ha quedat, com dic, alguns retalls d'eixes històries pues, d'eixos xavals balleros, espardenyers o llauraors, que pràcticament no havien eixit mai del poble i, bueno, van tindre que anar-se'n a la guerra, nada menos que a l'altra part de l'oceà, no? De vores allí en el tròpic, pues, ixos xavals, com dic, que mai havien eixit així del poble, pues això degué de significar tot un xoc, no? Però abans d'entrar en matèria, a mi m'agradaria fer una xicoteta miscel·lània per a el qui no tenga molt clar pues, això de la guerra de Cuba i Filipines, que és el que és, no? Fer un poquet de repàs a la història. Es començar dient pues, que en la guerra de la independència, en 1808-1812, els països americans o les colònies americanes van aprofitar el conflicte a cines francesos per a independitzar-se, no? Els únics vestigis que van quedar de tot allò va ser pues, Cuba i Filipines. Era tot el que Espanya va conservar del gran imperi colonial. De manera que han de recórrer més de 50 anys per arribar a el que se coneix com la Primera Guerra de Cuba, que està allà en 1868 pues, com a conseqüència de l'abandó, de la desídia del govern espanyol pues, de l'illa. No? Davant d'aixa falta d'atenció per part de la metròpoli, allí va sorgir una consciència nacionalista en els criollos. Els criollos eren els fills d'espanyols que ja havien nascut allí en Cuba i bueno, pues, se sentien ja com a nacionals, no? Com a que l'illa era cosa d'ells i no cosa dels espanyols. L'illa estava baix del govern d'un capità general i pues, tot el conflicte es comença davant de les perretes que ja se manejaven en el comerç del tabaco i del sucre. En 1868, com dic, en l'anomenat Grito de Yara, pues, els independentistes cubanos volien formar una república cubana pues, conformant una guerrilla de 10.000 soldats cubanos, i així es començava l'anomenada Guerra Larga, en la que, a pesar de l'ajuda solapada dels Estats Units, pues, els insurrectes van ser vençuts pues, per la falta d'unitat entre ells. D'aquesta manera, en 1878, 10 anys després, se firmava la Paz de Zanjón, que vindria a ser una tregua pues, en la que quedava pendent de solventar tot el problema de fondo que significava esta falta d'atenció a l'illa. D'aquesta manera, 17 anys més tard, en 1895, es tallaria una nova insurrecció, el que se va conèixer com el Grito de Baire. De seguida se va estendre a tota l'illa i des d'Espanya pues, se va enviar al general Martínez Campos, que de seguida se va donar compte que una nova pacificació com la de 1878 no anava a ser possible, pues la rebel·lió estava molt enraïlada ja. Ell aconsellava al govern de Cánovas, entonces, pues madura, no? Una dura intervenció militar, de manera que Martínez Campos va ser substituït per el general Weyler. Weyler, pues de una memòria, no sé si infausta o, bueno, no té molt bona fama, pues perquè este home va ser, diguem que el que va instaurar els camps de concentració, no? Podríem dir que els camps de concentració els inventem els espanyols en Cuba, en eixa política de Madura. D'eixa manera va aconseguir la pacificació de la meitat occidental, per lo menos de moment, no? A l'altura de 1897, En Cuba s'havia passat d'haver 12.000 soldats a 200.000 soldats espanyols. Després de l'assassinat de Cánovas en un atemptat en aquest any, en 1897, el govern va passar a mans de Sagasta, qui va mantindre una política de pacificació dotant d'autonomia, d'una àmplia autonomia a Cuba i d'una amnistia als presos polítics. Però aquesta política de concessions ja arribava massa tard, pues, com dia el moviment independentista estava ja molt avançat. A tot això estaven pel mig pues, les veleïtats nord-americanes, no? Els yanquis estaven mangonejant ja i es començaven o volien ser una potència. Ahí tenim el president Teodoro Roosevelt, no confundir en Franklin Delano Roosevelt, Big Stick, que li diuen, pues, en la seva política expansionista. Jo crec que a molts sona l'explosió del Maine, que va ser l'explosió d'unes calderes en el port de l'Havana i que Estats Units pues, va fer servir com a pretext per a començar la guerra en Espanya. Nosaltres coneixem com la guerra de Cuba, pues, se coneix com la guerra hispano-nord-americana. Val? Evidentment, poquet podien fer contra els americans. És també sabut que els nostres barcos eren de fusta i els d'ells pues, eren d'acer, de manera que la guerra dura poquet més de 3 mesos. I Espanya finalment és derrotada tant en Cuba com en Filipines. En allò de l'almirante Cervera, no? L'almirante Cervera, al que se li va enfonar tota la flota en Santiago de Cuba. Allò va ser conegut, també ho sabreu, com el desastre del 98, que va marcar pues, tota una generació i de la que sorgeix el regeneracionisme en personatges pues, com Baroja, Sorín, Unamuno, Machado, Maestu, en fi, una sèrie de personatges irrepetibles en la nostra història. En Filipines pues, va passar lo mateix i se calcula pues, que allí va haver uns 17.000 soldats. Allí va esclatar també el conflicte, però el govern se va veure impossibilitat d'enviar més soldats pues, perquè estava tot el seu esforç se va concentrar en Cuba. No se sap en exactitud quants soldats van morir en Filipines. La qüestió és que més allà d'aixos heroics últims de Filipines, no fa molt han tret una pel·lícula al respecte, fins a 1902 seguien arribant soldats que havien caigut prisioners. Repeteix que la guerra acaba en 1898, pues en 1902 encara estaven arribant així soldats prisioners que anaven sent alliberats pues, poc a poc, no? De manera espaciada. N'hi ha una crònica a l'altura de 1900 del pas d'estos repatriats per l'estació de Castelló, l'estació de tren, en el que, com dic, contínuament estaven desembarcant pues, aquells pobres desgraciats que tornaven als seus pobles, no? Tornaven en lo que portaven damunt i l'Heraldo de Castelló ho relatava d'esta manera. Diu aixina: continúa el paso por aquí de repatriados que van en busca de trabajo. Viéndoles descalzos y casi desnudos, se nos parte el alma, sintiendo no disponer de una gran fortuna para aliviar tanta calamidad. La Cruz Roja se hace todo lo que puede por estos desgraciados, pero no es bastante. Si hubiera almas buenas que nos enviaran ropas usadas en relativo buen estado y algunas alpargatas, se remediarían mejor las necesidades. Bueno, eren soldats que tornaven malalts, tornaven con dia en lo posat i, bueno, pues podeu imaginar en l'estat, no? Per altra banda, tornant a Cuba, les pèrdues per combat, diguem, pròpiament dites, pues no van ser excessivament elevades. Allí van morir 2 generals, algo més d'un centenar d'oficials i al voltant de 2.000 soldats en el camp de batalla. Repetís, 2 generals, algo més d'un centenar d'oficials i al voltant de 2.000 soldats. Això, pues, per una guerra com aquella, pues no va ser una gran sangria, però lo que de veritat va provocar una gran mortandat entre les tropes d'allí van ser les enfermetats tropicals, pues el paludisme, la fiebre amarilla, no sé en valencià si diu la febre groga, o el vòmito, li dient també provocava una icterícia, cansanci, dolor muscular i vòmit, no? Uns vòmits continuos. I altres enfermetats infeccioses pues, van arribar a provocar la mort de més de 400 oficials i uns 50.000 soldats, només per enfermetats. També a finals d'agost, la guerra, si no recorde mal, acaba el 12 o el 13 d'agost, a finals d'agost ja es començaven a arribar els primers repatriats d'allà de Cuba. Un dels primers barcos en arribar va ser el vapor hospital Alicante, que arribava a la Corunya el 25 d'agost sobre les 8 de la vesprà. Portava un general ferit, 47 oficials i un millar de soldats. La crònica periodística ho descrivia així, llisc. La notícia circuló ràpidamente per la població, reuniéndose poco después en los muelles miles de personas entre las que dominaba la ansiedad. Al acercarse la lancha que conducía las autoridades, advertíase a bordo el más absoluto silencio. Las bordas del barco se coronaron en breve tiempo de soldados y oficiales, y a conveniente distancia se hicieron preguntas sobre el estado de los soldados y la salud a bordo. Durante el viaje ocurrieron 60 defunciones por enfermedades comunes. El Alicante trae 100 enfermos graves de paludismo, anemia, debilidad general y disentería, y pocos heridos, algunos de ellos tuberculosos. En el viaje va a morir también muchísima gente que ya tornaba malalta y que el viaje es va a acabar de rematar. En hemeroteca trobem el testimoni del retorno a casa de un ballero que segurament venia embarcat en este vapor, en el Alicante, perquè la notícia és del 14 de setembre, la notícia dia aixina. En el tren correo de Barcelona han pasado esta tarde 60 repatriados, de los que se han quedado en Castellón los siguientes 14 hijos de esta provincia. El soldat repatriat en qüestió li dien José Diago Aragó. Y la noticia acababa dient: uno de los soldados, hijo de Valencia, que venía en el tren, se ha puesto muy grave al llegar a Castellón y ha sido preciso trasladarlo al hospital. Pues com veu, ja tenim ahí un primer soldat ballero que la premsa pues mos menciona, José Diago Aragó. Si mos anem al llibre d'actes municipals, trobem també una entrada de gener de 1900 que en la que diu, llis literalment, se atienden las 11 peticiones de socorros a enfermos y pobres, 7 dones y 4 homens, según papeleta del médico que les visita. Al primero, Manuel Beltrán Diago, por ser enfermo grave, repatriado de Cuba, se le concede una peseta durante 6 días, al resto 0,5 pesetas. Quan no n'hi havia seguretat social ni n'hi havia atenció pues, als malalts ni als pobres, pues, tenien tots que emparar-se pues, a la caritat, no? O a la beneficència pública. Entonces trobem així a un altre excombatent, Manuel Beltrán Diago, al que n'hi ha que ajudar-lo pues, en una peseta durant 6 dies. Era una funció que tenia l'Ajuntament, l'ajudar a los socorros a los pobres, que se dia. Tenim una altra menció d'un altre soldat en Cuba quan a la vall instal·len l'estació telegràfica. L'estació telegràfica de la vall és de 1902. I, clar, a l'hora d'instal·lar-la pues, feia falta alguna persona que sapiera manejar el telèfon. Per això pues, tiren mà d'un excombatent de Cuba. Vos llisc també la entrada del llibre d'actes municipal que diu aixina. Se nombre por el ayuntamiento el encargado del servicio de la estación telegráfica municipal que se ha de establecer en esta villa y de las condiciones de aptitud y demás conocimientos que ha de reunir dicho individuo, lo cual probará previo examen. La corporación municipal manifestó que para el desempeño del referido cargo propone a Silvestre Jiménez Beltrán, vecino de esta villa, soldado que fue en las campañas de Melilla y Cuba, en las que estuvo encargado de estaciones telegráficas y que en su concepto reúne las mejores condiciones para el desempeño del cargo de que se trata. Ya tenemos ahí a un altre excombatent que va a ser el primer telegrafista de la vall. Después yo ha replegat set víctimes, set balleros de les guerres de Cuba i Filipines. És tot el que he pogut trobar pues, per ahir en els diaris oficials de l'exèrcit. Vos llisques noms, la unitat en la que estaven i el lloc on van morir, val? Només un d'ells va morir en el camp de batalla. Tots els demés, com dia, pues, van morir d'enfermetat. Està Patricio Castelló Zorrilla, que era soldat d'infanteria del regiment Isabel la Catòlica, que va morir, tots són morts en 1897, en Bejucal, en La Habana, en Cuba, en el camp de batalla, com dia. N'hi ha un Manuel Roig d'Arós, soldat d'infanteria del regiment de Luchana, si no m'equivoco, el regiment de Luchana estava en Tarragona, va morir en Santiago de las Vegas, en La Habana, en Cuba, per vòmito, per la fiebre amarilla també. Estava Francisco Sierra Caudet, soldat d'infanteria del regiment de La Habana, mort allí, en La Habana, en Cuba, per enfermetat o accident. El registre a tots diu que moren per enfermetat o accident. Estava Vicent García Salvador, soldat d'infanteria de Marina, va morir en Dimas, en Pinar del Río, en Cuba. Vicente Serrano Garcés, del regiment d'infanteria de Vergara, en Artemisa, en Pinar del Río, en Cuba, tots per enfermetat o accident. Vicente Valls Falcó, que era corneta, estava en Cazadores d'Infanteria número 7 i va morir en Manila, en Filipines, també per enfermetat o accident. I el sèptim és José Segarra Roig, del regiment Tester Artillero, del regiment número 6 d'artilleria de muntanya, que mort també en Filipines, en Lipa, en la província de Batangas, també per enfermetat o accident. Estos, com dic, són els 7 morts que jo he aconseguit trobar de la vall, val? 7 xavals pues, que ja no van tornar mai més al poble. N'hi haven dos fórmules legals per a lliurar-se del servici militar i de la guerra. Una era la redenció, per la que se permetia eludir el compliment del servici militar per mig del pagament de 1.500 pessetes si este se feia en la península, o de 2.000 si se feia en ultramar.
0: Això era un munt de diners, no?
1: Això era un munt de diners i era una situació molt injusta, pues, com se sap, pues, perquè els rics se lliuraven d'anar a la mili o d'anar a la guerra, i els pobres en la seva sang pues, sempre apetxugaven en este tipus de coses, no? La redenció, val? Un soldat se podia redimir si apoquinava. No n'hi ha que confundir en la figura de soldat de quota, que va constituir una modificació feta per Canalejas, per el president del Partit Liberal, en 1912, davant d'esta injustícia que estàvem comentant. Va ser una modificació, la del soldat de quota, per la que quedava suprimida aquella figura, pues perquè se considerava socialment injusta. Però clar, l'Estat tenia que seguir recaudant d'alguna manera, i era una reducció el soldat de quota de la mili, no? Si se pagaven 1.000 pessetes, la mili quedava reduïda en 10 mesos, i si se pagaven 2.000 pessetes, pues quedava reduïda en 5 mesos. D'aquesta manera s'estalviaven complir els 3 anys de mili, Vicent. L'altra modalitat era la de substitució, en la que permetia lliurar-se del servici o de la guerra si un soldat se canviava en un altre, no? Esta modalitat, la de la substitució, pues va donar lloc a un verdader mercat d'homes, pues perquè n'hi havia molta misèria, i clar, l'única eixida per a sobreviure era vendre's i anar pues, a fer el servici militar o la guerra. A este respecte n'hi ha una anècdota així en el poble que a mi me toca de molt a prop, perquè el protagonista va ser el meu bisuelo, i està relacionada en l'apodo Montenegro. Val. M'abuelo era Joaquín Rovira Peirach, el meu bisabuelo, perdó, Joaquín Rovira Peirach, i li tocava anar a Cuba, a servir a Cuba. Pues Así en la vall niaba un tal Joaquín Valls Belmont, que era el tío Montenegro, eso me contaba la seua filla, Rosario la Montenegra, que ya ha faltat. El tío Montenegro, que ya va a estar en la guerra de Cuba, primer, como asistente del general Pedro Mella Montenegro. Pedro Mella Montenegro era un general comandante de las fuerzas de Camagüey, en la provincia de Puerto Príncipe. Pues ve, el tío Montenegro va a ser asistente del general, y claro, pues estaba enchufat, de manera que va a ser licenciat abans d'hora, no sé el temps que estaría, pero abans de que pasaran esos 3 años, pues lo que pasa, ¿no? La confianza y el tracte próximo, venga, va, vés-te'n a casa que ya has cumplit. I va vindre pronte i va contar així en la vall, pues, la sort que havia tingut. La qüestió és que li va tocar fer la mili al meu bisabuelo, Joaquín Rovira Peirats, i en fi, pues, li va pagar al tío Montenegro la suma com a soldat de substitució, no? La suma acordada. Primer se pagava una part i al tornar se li pagava l'altra. La qüestió és que el tío Montenegro se'n va tornar a tragar a Cuba i va fer cap de nou al costat del general Montenegro. I va passar lo mateix. Al cap de, no sé exactament el temps, però al cap de mesos, suponc, pues, ja estava així en la vall a travegar, llicenciat de nou. Clar, quan el va veure el meu bisavó, ja estàs així? I, en fi, pues, com estava enxufat, se va lliurar a travegar de tots aquests anys. Clar, el meu bisabuelo se va negar a pagar-li el segon plaç, no? Al veure'l tan pronte a Sinlavall. Pues és una anècdota i que al mateix temps mos il·lustra de com naix un apodo, no? I com passa, en este cas, del pare a la filla de Montenegro, que l'apodo que va adoptar per el general va passar a per feminització a la filla. Bé, seguim en més balleros en Cuba. Tenim una història, com dia al principi, pues no són més que retalls, no? Tenim una altra història, que és la de Bautista Roig Segarra, el tio Tabalet, del que és el personatge ballero que més datos tenim. Pues perquè, entre altres coses, Ernesto Pérez va replegar en el diari Uxó part d'eixes històries. Jo me vaig entrevistar en la seua neta, Nati, en, pues no recorde l'any, ho tenia per així apuntat, però no ho veig, és igual. Me vaig entrevistar i la seua neta, Nati, me va contar algunes cosetes. Me contava que se'n va anar a Cuba el tio Tabalet, Bautista Roig Segarra, repetix, als 18 anys. Contava que l'home, pues, ja de molt major, narrava com un insurgent estava pujat a una palmera i des d'allí, pues, es disparava i es causava estragos, no?, tots els dies. I des de la palmera s'insultava: paletos, hijos de puta, allà pujat en la palmera. Un dia el tio Tabalet el va guipar, no? Va localitzar el francotirador i va anar a consultar-li al retorn del regiment si li podia tirar al guerrillero aquell. Per supost, el retorn li va dir que sí. N'hi ha que dir que el tio Tabalet era molt bon tirador, era un tirador d'èlite. La qüestió és que va acabar en aquell que des de la palmera els estava acosant, i per aquest episodi li va ser concedida una condecoració. Contava el tio Tabalet també que per a menjar rebien una espècie de galleta que quan la obries estava plena de gorgojo, de bitxells, no? De polls. Quan van arribar a Cádiz, contava també, ja després de la guerra, quan ja tornaven, van desembarcar en Cádiz, i estant encara en el barco, des del moll, pues, baixen el port, n'hi havien allí uns mercaxifles que els oferien menjar. Clar, en l'afant que portaven, pues, van comprar algo de menjar, i en unes cordetes van pouar lo que aquells des del moll els oferien. I al pujar la cordeta se van donar compte que eren codonys. S'havien comprat allí codonys, però si això són codonys. En fi, són xocotetes, anècdotes. Contava també que va rebre 518 pessetes en els últims anys de vida com a excombatent de Cuba. Allí va estar més de 2 anys. Contava també que era tal la desesperació i la misèria que vam patir que allí agarraven la roba dels morts, pues, per a poder tindre recanvit, pues, anaven, pues, tots plens d'esgarrons, no? En fi, en el següent programa, Vicent, perquè n'hi ha més anècdotes, el programa se mos acaba, n'hi ha més anècdotes, contarem més cosetes, parlarem més del tio Tabalet, val? Parlarem de l'entrevista d'Ernesto Pérez. La guerra, pues, en els Estats Units va la pau de París, que se va firmar a finals d'eixe any de 1898, va ser considerada, pues, com una eixida digna, no? I la derrota, pues, en un mal menor, però els que pagaven el seu tribut de sang, com ja hem comentat, eren els de sempre, no? Les classes populars, tot per els interessos dels poderosos, dels que manejaven els interessos, pues, en este cas del sucre i del tabaco que venia d'allí. Hasta si arribem, n'hi ha algunes cosetes més que contar. Espero que hagueu disfrutat i no vos pergueu el següent programa, que ne contarem més.
0: Gràcies.
1: Els últims balleros. Moltes gràcies.

0: ¿Se quejan que subes mucho el volumen de la tele? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Le pides a las personas que repitan lo que han dicho? ¿Te parece que las personas de alrededor no hablan con claridad? Si padeces alguno de estos síntomas, puede ser que tengas pérdida auditiva. En Esteve Óptico te realizamos un estudio para evaluar el estado de tu audición y en caso de necesidad te podrás probar unos audífonos con la última tecnología gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy, número 5, de la Vall d'Uixó. Pide tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición. Hoy por hoy, de la Tardor.
1: Sempre és agradable rebre a Ramon Martínez, regidor de Nules, perquè ens conta coses interessants, i especialment la d'avui, perquè la d'avui, que no es fa falta fins i tot agarrar el bloquet i la llapissera, no farà falta perquè avui dia tenim els podcast i després el fica com vol, el torna a escoltar, no, li'l passa a algun amic o amiga o alguna persona interessa en el que anem a parlar avui. I a més, Ramon, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Vicent.
1: Què podríem dir? Que és una col·laboració entre Nules i la Vall, la Vall Nules... Bueno, va ficant-se en
2: el... Sí, ha sigut una simbiosi, que quan me vaig enterar vaig dir, esto es una maravilla, i això és un... I així s'han pegat un gir a la sanitat, estic garantit que li van a pegar. I si és una simbiosi Nules-la Vall, i te puc començar a presentar. Tenim així també, avui m'acompanyen, tinc la sort que m'acompanya David, que és de Nules, que és un premi nacional a la millor impressió en 3D aplicar.
1: Ojo.
2: I a Sandy. I Sandy és un pacient, com molts que tenim a la província de Castelló, en diàlisis. I Sandy pues, va tindre un vamos, que té
1: un
2: pensament de tindre ell un catèter per a fer-se la diàlisi i veia pues, que necessitava una mesura per a millorar la seva qualitat de vida. Mm-hmm. I ahí va aparèixer David i entre els dos el que un necessitava i les mans i el cap de David pues, van aconseguir el prototipo de protector de catèter per a diàlisi.
1: Se coneixien abans, Sandy i David? Us coneixeu abans?
3: Sí, mos coneixíem per mig d'un amic.
1: O sea, que ya eso...
3: Lo que yo no sabía era que ella era tan voz en cosas en 3D.
1: Pero ya hemos conocido, vamos.
3: Sí,
1: ¿no?
3: Sí.
1: Vale. Vale. Ramón, a ver que nos conten, ¿no? Porque eso pinta muy interesante.
2: Sí, a ver, yo pensé que tenían que donar veu a ells dos, tant a Sandy com a David. David, que mos conte un poc com ha sigut el preu, però sobretot jo pensé que lo important és que Sandy també mos diga com aplega ell a pensar este prototip i com ha sigut les converses, claro, en David, que David està molt ben assessorat per la dona, que és sanitària, i la dona li ha dit, per ahí no vagis, ves per ací, tendrà que dir-lo. Entonces, ells a plegar a este prototip que ja costa, que pues, diverses unitats de diàlisi i equips mèdics ja s'han ficat en contacte amb ell i dir, això quan hi haurà al mercat, això quan no estarà disponible, perquè han vist que és una verdadera solució per guanyar qualitat de vida a tots els pacients de diàlisi.
1: De moment podem dir que és un prototip, estaria ben dit.
2: Sí, així, no? Ara sí. Podem dir que estan en fase de prototip, sí.
1: Perfecte, doncs pues, ara Sandy, conta, com arrenca tot això?
3: Pues mira, tot vaig començar fa 4 anys que jo vaig començar a passar diàlisi, no van poder fer-me una fístula. Una fístula és una operació que te fan en el braç normalment per unir-te una vena i una artèria i poder passar punxar-te per passar la diàlisi. Uh-huh. A mi no me la van poder fer, entonces me van ficar un catèter. Entonces el problema que té el catèter és que, clar, tens que tindre molta higiene, perquè és un foco d'infeccions, això va directament al cor, entonces tens que tindre molt de cuidado. No pots mullar-te, tens que tindre molt de cuidado en la pols, bueno, té una sèrie de precaucions molt fortes. I avui en dia, per a protegir el catèter, se fica com una espècie de bosseta de tela i mediante apòsits lo que se fa és pegar al cos pa que no t'entre res dins i que estiga tapat pa no tindre infeccions. Conseqüència, pues que cada vegada que passes diàlisis tens que ficar-te la bolseta, llevar-te la bolseta, esterilitzar-te-ho tot. Bueno, és un procés una miqueta costós. Damunt tu, per dutxar-te, tens que tindre molta precaució perquè no pot entrar aigua ahí dins. Entonces no pots anar a la platja, no pots anar a la piscina. Jo portava un any ja i a mi m'agrada el mar i m'agrada la piscina. I jo vaig començar a pegar-li voltes a la cosa perquè jo volia banyar-me. Entonces mon pare justament tenia una urostomia i portava una bosseta a la panxeta per replegar la orina. I jo vaig quedar-me mirant la bosseta aquesta i dic, jo puc arreglar algo pa jo poder entrar en la bosseta de mon pare, i vaig començar a fer proves en una màquina que tenia jo de una màquina d'esta de com se diu, pa ficar al buit les coses.
1: Ah, sí, pa passar al vacío, no?
3: Pa passar al vacío, molt bé. Pues en això i els discos de la bolsa de mon pare, pues vaig fer ahí una miqueta de unes proves i vaig ficar meu, i primer me vaig dutxar i me va anar bé, i després vaig entrar a la piscina i me va anar bé. Una vegada me va anar bé, una altra vegada no, sinó que, però bueno, anava encaminant-me.
1: Anaves provant.
3: Entonces, pues vaig a començar a la idea a fer la piscina una miqueta més, pues a fer la idea en gran i a programar-lo, no? I quan ja vaig tindre programat, pues entonces vaig parlar en una societat d'inventors perquè m'assessoraren i veure si ese producte que jo havia fet podia ser bo. Entonces me vaig ficar en contacte en ells, me van dir que era una bona idea i que la patentara. Entonces lo que vaig fer, vaig patentar-la, però no com a patent, és com una millora de algo que ja n'hi ha fet. Entonces el vaig patentar i després pues vaig a començar en la idea de fer el prototipo. Parlant en un amic, en Nando, me va comentar, hòstia, pues David, és una màquina fent cosetes en tres dimensions.
1: Sí.
3: Parla en David, i bueno, pues me vaig ficar en contacte amb ell i vam començar, pues li vaig comentar la idea i ell vas començar a fer proves i bueno, ara aclarirà ell una miqueta tot el procés, no?
1: David, recordes per curiositat, la primera volta que s'han dit parla d'això i te ho comenta, recordes que és lo primer que vas pensar de dir, hòstia, pues sí, o què m'està contant, va costar, veureu com va ser, tu recordes aquest primer instant?
4: Sí, estàvem esmorzant com anem a fer ara després al mateix lloc, i jo no sabia res de lo que m'estava parlant, desconeixia completament la diàlisi, els catèters i tot això. I ell tenia en la ment alguna cosa i tampoc sabia explicar-m'ho bé. I jo me vaig portar el portàtil mentre estàvem almorzant, vaig començar a dissenyar una miqueta davant d'ell, sí, algo així, algo no sé què, però realment no era res de lo que és ara, o sea, no teníem res clar, i van començar a fer prototips fins a plegar on estem. I ja està, això és la primera volta, però després han hagut amb un to de temps, un any i mig hem estat,
3: any i pico, sí, feia un prototipo, me ho ensenyava i jo, pues mira, me pareix bé això o l'altre, però això a veure si podem canviar-lo d'esta manera, o més gros o més xicotet,
1: o sea, arribaves a imprimir-ho i
4: la impressió 3D, la fabricació additiva en general, lo que té bo és que te pots equivocar ràpid i barato.
1: Molt bé, sí. Mira, m'ha agradat aquesta expressió, Ramon.
4: Sí, Pepe.
2: Sí, evidentment, perquè avui en dia, pues, a veure, i més en, és el que m'he comentat abans, en aquest tipus, en aquest prototip, pues, a veure, això tindrà molt d'ensaio i d'error. Després sí que és veritat que David, antes fora de micro, ho havia comentat, que tenia algun tipus de certificacions ja dels materials a utilitzar, que després, evidentment, això tindria que de reproduir-se en cadena, perquè no seria, tindrien que imprimir-se no en 3D, sinó un altre tipus de maquinària, però jo penso que per tot el pacient de diàlisi i el món de l'enginyeria i el món de la medicina és un canvi prou brusco i prou radical, i en el seu, i també ha estat inspirat en un material, no, en una tècnica que ja s'utilitzava, que no és una cosa estranya que el personal sanitari li vinga de nou, sinó és una tècnica que se gasta per les ostomies, pues, aplicar al catèter. Damunt ja filant més prim, que ells no ho han dit, pues en la bolseta pues té una espongeta que va amb antisèptic, per tant garantisses la sèpsia del punt d'inserció i més un punt d'inserció que se manipula, pues, en el cas han dit ja que 6 vegades a la setmana,
3: sí.
2: Hi ha gent que amigos són 3, entonces clar, depèn del pacient, però sobretot és la qualitat de vida que guanyen, perquè al cap i a la fi una de les bases que té la medicina, o en este cas infermeria o la sanitat en general, és que el pacient tinga i li puguen garantir una qualitat de vida.
1: Heu comentat que David en este tema estava assessorat, no? No voleu que escoltem un poc els consells, com era això? Va, David, dinos qui eres, la teva dona.
4: Ah, sí, al meu costat està Rebeca.
1: Vinga, Rebeca, compta'ns una miqueta. I s'ajuda, no?, que també que vas tindre tu ahí i anar orientant a David. Com va ser això?
4: Bàsicament és el sentit comú que n'hi ha en la taula.
1: Vinga, compta'ns.
5: Res, ells anàvem preguntant-me, pues, lo que, no sé, anàvem dient més canvis que volíem fer, i jo, pues, de la poca experiència que tinc, doncs anava dient-los, pues jo no ho veig viable, o això no és còmode, o això en el dia a dia no funcionarà, i sobretot era el poder tocar els materials, no?, que anava gastant David.
1: Sí.
5: Doncs ella anava provant els materials mèdics que anava trobant al mercat, anava veient, perquè està en contacte amb marques, llavors ella anava demanant, pues, materials flexibles que foren mèdics, d'ús mèdic, i sobretot a mi, a part del tema de garantir la sèpsia, era important la comoditat, que acoplara el cos, que adherirà bé, i que no se'ls amollara, i sobretot sempre pensant en la possibilitat d'una possible infecció, que és el més important.
1: Exacte. I quant de temps heu portat en tot este tema, Sandy?
3: Pues a veure, jo des que vaig començar ja fa quasi 2 anys i mig, vaig estar en la idea i reproduint la idea, i hasta que la vaig patentar, pues farà un any i mig que és quan vaig
1: la patente, un any i mig.
3: Sí, vaig entrar en contacte amb David i això, sobre un any i pico és lo que hem estat hasta fer el prototipo. 2 anys i mig, quasi 3.
1: I ara tot això, David, per a... No sé si jo gastaré l'expressió correcta, per a fer-ho al por major, per a ficar-lo al mercat, què és el que falta, què heu de fer, quins són els passos?
4: Bueno, abans de res, dir que jo d'això no trac un duro, és una col·laboració completament gratuïta com les que faig sempre, que faig habitualment col·laboracions d'este tipus, i gràcies a Prusa, que em subvenciona, em dona el material i màquines i el que faça falta per a garantir això. I després dir que jo he aplegat hasta lo que sé fer, que és dissenyar e imprimir, fer els prototips. Ara ja necessitem ajuda externa de marques que s'interessen, hospitals que s'han interessat, que ens ajuden a validar el prototip, que passi tots els certificats, que ens ajuden en unes aigües que jo no sé navegar.
1: Ja.
4: Ni jo ni Sandy. O sea, això és, necessitem ajuda externa que ens acompanye.
1: I seguint el símil que has utilitzat, seguint ese viatge, no, o esa navegació, quant de temps estaríem parlant, ens podria portar ese viatge? Aproximadament,
4: com he dit, ho desconec. Tot depèn de la gent que...

0: aquesta tasca que han fet tant Sandy de pensar sí. i aplicar el consens en David ficar però potser la part més tècnica que potser a Sandy li faltava i aquesta simbiosis no, això no s'ha de pagar perquè això després va repercutir en la societat sí o sí, però ells han de tindre pues, per això pues, en alguna empresa que diga, este projecte el fet nostre, ells tenen la patent i nosaltres ho reproduïm.
1: Bueno, aquest tipus...
0: Però, és també d'aixint un poc en el terreno que nosaltres sí que coneixem, tant la senyora Rebeca que és teca, com jo que soc enfermer, que això ho tenen que provar els professionals sanitaris, és a dir, claro. Ho tenen que provar, perquè una vegada ho proven els professionals sanitaris, jo pense que diran, esto es una maravilla. Te dirà, això és el que nosaltres volem treballar i deixamos la gaseta en el esparadrap
2: sí.
0: al bolsillo i no tindre que estar morint a una tècnica d'uns cuidats d'un catèter que possiblement en els anys 70 ja se feia aixina perquè no claro. Teníem una altra opció que si sí, hi ha unes bolsetes que van d'un cotó, més dissimulaet més tal, però la tècnica del cuidado del catèter és la mateixa que en els 70.
1: És que un dia Sandy guanyar en qualitat de vida i no estar
0: pendent Sandy no, a Sandy no el podem privar de que no vagi a la piscina, claro, que no vagi a la platja o que no vagi a pegar el sol,
2: claro.
0: Ell té dret igual que els demés,
1: llavors
0: tenim que facilitar al màxim possible en les seves limitacions, que ell ja les coneixerà uh-huh. el seu dia a dia.
2: Claro.
0: Però aquí és important que les empreses interessades, que ell jo sé que s'han mogut, sé que algun que altre influencer sanitari, perquè n'hi ha en la província de Castelló, n'hi ha de bons, s'han fet ressò d'aquest apòsit, i jo penso que van per el camí per a un dia que peguen el campanazo. Bueno, el campanazo ja l'han pegat en l'apòsit, ara falta que vingui aquesta empresa i que s'interessi per el projecte.
1: De moment, això per al dia a dia, Sandy, tu vas utilitzant tot això? Com?
2: No, perquè, a veure, jo no puc arriesgar-me a ficar-me aquest prototipo perquè no està
3: certificat, no està vàlid mèdicament.
1: Sí, no me referia si estàs gastant-lo ja de continu, sinó el que dies abans, no, que has anteriorment provaves, feies alguna prova.
2: Sí, clar, jo totes les proves les he fet en mi, en el meu cos. Lo que passa és que jo no me ficava el prototipo dins del catèter, jo me ficava el braç.
1: Exacte. Molt bé, tu has arribat fins on has pogut.
2: Claro, jo me ficava el braç, mirava que al introduir-lo en el agua i tindre-ho a lo millor de 15 minuts, pues que no se ficava aigua dins i tal. Entonces, però clar, jo no puc ficar meu dins del catèter perquè puc tindre una pero gorda, una grossa.
1: És un gran problema. Pues, Ramon, la veritat és que m'ha sorprès, no?, que vingueres en esta bona gent que té aquestes idees i precisament de gent que té aquest tipus d'idees i aquestes col·laboracions un poc dia David. No, és que jo això ho faig. Me pareix estupendo, David, que tractes de ajudar, que t'agrada i tal, però no t'oblides mai que totes les millores benvingudes són i que tot el que treballa té que cobrar.
2: Això és així.
1: I en dependència de que en això millorem la qualitat de vida de moltíssima gent que sigui usuari ara, que puga ser el dia de demà, malauradament que ja no coneixeran ells que també han estat ahí i no s'han pogut servir d'això. I t'agraïm, per supost, tot el que estàs fent, perquè si això a més massa caldria que el que treballa, que no cobra i més i espera coses d'este tipus. Ramon, no sé si estàs d'acord amb mi.
0: Sí, com jo entenc la postura de David, que ara pues, en una fase molt experimental i damunt a ell pues, que li agrada, li desperta interès i vulga, però clar, això quan passa a un altre tipus de fases, pues, al final pues, és com tot. No?
1: I segurament no tindrà, ja te dic jo, una gran empresa.
0: Clar, el treball al final se té que valorar. Evidentment que ja per ell el reconeixement que hi té a nivell personal d'haver-lo fet, d'haver col·laborat, d'haver ajudat a Sandy a molts pacients en diàlisis, però al final la Sony és una carrera de fondo i anirà pujant dalt i al final el tindrà vindre a ser un dia i dir ja està al mercat, ja està, i això al final pues, té unes repercussions econòmiques que és evidentment que les tenen que tindre qui ho han pensat, qui ho ha patentat, qui s'ho ha treballat i que ho ha dissenyat.
1: Sandy, tinc una curiositat molt, molt gran, perquè òbviament ja sabem que tot això està relacionat en algo que tu com a usuari tenies ixa inquietud, ho has fet per això també, d'alguna manera t'ajudaves a tu mateixa, però clar, hem vist de què ha resultat i que ha tingut un èxit, en el sentit de dir, no sé el temps que tu tindràs disponible, no tindràs per a dir,

0: hòstia, doncs igual, igual m'ho deixo alguna altra coseta més de lo que siga, ja que tinc que siga David per fer proves o en això
1: no tant és lo que me vols
0: sí,
1: dir
0: que si trampellaràs en dir bueno, això ja ha anat per ahí a veure si puc una altra idea portar-la avant en un altre tema o d'una altra cosa.
1: Bueno, això te té que vindre al cap. Jo ja quan vaig començar en este projecte ja vaig tindre una altra idea també pel tema de la diàlisi, dels tapets que
0: sí,
1: que gastes diàriament, que són esterilitzats.
0: Sí.
1: Però són massa coses, o sea, jo ara estic una miqueta centrat en això i no vull que enrotllar-me en més coses.
0: Molt bé, no
1: però bueno, sí que n'hi havia una altra idea pel mig, però la vaig parar, perquè si no es comences a pensar i tens moltes coses al cap i no pot ser tot. Tens que centrar-te en algo i fer lo que estàs.
0: Perfecte. I una altra curiositat, David, al marge de tot això, li pegues canya a la impressió en 3D o què? De normal que...
2: Sí, molta canya. I per cert, parlant de lo de cobrar, a mi m'agradaria que me pagareu tots els que esteu escoltant. Me presente als Creality Creator Awards en este prototip de catèter, de prototip de protector de catèter, i desgraciadament per a mi gran part de la puntuació, el 70%, són redes socials, de les quals no faig ús, i una part essencial era presentar una publicació i està presentada en Llanterner 3D en Instagram, és l'única que tinc. Per favor, doneu-li like i compartiu, és el protector de catèter
0: Llanterner 3D.
2: Sí,
1: que és molt important.
0: Pues ya lo sabes, voy a donarle like de seguida.
3: A donarle cariño ahí.
2: Y respecto a lo que me has preguntado, sí, la impresora 3D que tinc a casa, y fum completament tots els dies, 24 hores pràcticament.
0: Esto lo con de les coses estes que ens porten la Modernor, ben utilitzades, són una meravella, però són com tot, mal utilitzades.
3: Com tot, sí, no, això està clar.
0: Quin resum fas?
3: Lo que pasa es que a mí era, eso me afecta más como a personal sanitario.
0: Claro.
3: Y evidentemente yo pensé que es un avance, creo que te he comentado avance, no voy a ser repetitivo, es un avance espectacular para les cures, els pacients en diàlisis. És a dir, nosaltres estem acostumbrats a treballar d'una manera i fer unes cures que si tu mires els llibres i tu mires els protocols que n'hi ha de treball, llevant d'una coma un punt, en 1970 se treballava igual.
0: Ja se feia, sí.
3: Això revoluciona en aquest espectre, en la diàlisi, però jo estic segur que en gent com Sandy, gent com David, en altres aspectes de la sanitat van a canviar, evidentment. És un prototip, que ho han dit, és un prototip, però jo pense que és candidat per a passar a ser una ferramenta de treball tant pel personal sanitari i un flotador per als pacients en diàlisi, perquè es dones una qualitat de vida espectacular.
0: Podem resumir aquesta entrevista: si ficàrem de titular i en Turner 3D estaria ben ficat? De sí. Lo que han parlat avui, sí,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: A això on hi ha que donar like,
2: clar, sí,
0: per,
2: sí,
0: per a quedar-nos en Isabel.
2: En l'única publicació que n'hi ha, perquè no gastes res. Bueno,
0: pues, com sempre m'agrada fer en els convidats, abans de tancar l'entrevista, per si n'hi ha alguna coseta o bé que vulgueu afegir o...

0: Les han venido pasando de les 2 de la vesprada en este dimecres 14 de octubre, un dimecres en sabor a dilluns. Com comentàvem este matí amb el regidor de festes, amb Ximo Zorrilla, que ens recordava este atípic començament de setmana, esta acumulació de festius que no passava tirant d'agenda des de l'any 2020. Però, clar, aquell any era la pandèmia, tots els dies ens semblaven festius, per dir alguna cosa, lo de festiu, la connotació de festiva, i més enrere comentava el regidor que el 2003, siga com siga, enguany s'han descobert noves coses. Per exemple, tota aquesta gent que no pot estar en este dilluns festiu d'octubre de la festa patronal perquè treballa en altres municipis, enguany al donar-se la circumstància de que també era festiu nacional, han pogut estar per així. En definitiva, noves sensacions, noves coses. Avui Ximo Zorrilla ho definia així.
1: Quan teníem que decretar el dia festiu local per a enguany, el de Sant Vicent estava clar, era el dia 13 d'abril, si no recorde malament, però clar, teníem el problema de que el dia de la Sagrada Família caia en festiu nacional, que és algo que a la Sagrada Família ens passa algunes vegades quan coincidís, sí, o bé en el 9 d'octubre o bé amb el 12, però vam estar mirant perquè, clar, ja feia temps que això no passava.
0: No passava, claro.
1: Perquè sí que havia ocorregut recentment, ja no tan recentment, va ser l'any 2020, va ser l'any del Covid, quan va donar-se la mateixa coincidència que enguany, el dia 12 va caure en dilluns i el 9 va caure en divendres, però no vam celebrar festes. Com no vam celebrar festes, jo crec que la gent vam assumir que el dia 13 era un festiu més i ja està. I crec que l'anterior vegada que havia coincidit havia sigut l'any 2003. Jo pense que pel que fa a la participació als actes, qualsevol persona que hagi pogut estar per el mesó en estos dies se donarà a compte, ha sigut massiva en tots els actes. A totes les hores, la gent ha eixit al carrer, ha participat, hem tingut la gran sort que ens ha fet bon horatge, que a més pareix que a partir del divendres ens torna a entortar una miqueta.
0: Pues efectivament, sembla que la previsió meteorològica no porta massa bones notícies referent en el sentit de que siga assolellat o que no ploga, per tal de que acaben totes les festes que tenim en marxa, les patronals de la Sagrada Família i Santíssim Crist i també les festes del Santíssim Cristo del Calvari. El que queda per davant, pues moltes coses. Vull recordar que és programació taurina en les festes patronals, que en les del Cristo del Calvari, del Carbonaire, hi ha jocs tradicionals per la vesprada. El regidor parlava un poc d'això, de tot el que ens queda esta setmana.
1: De dijous, divendres i dissabte en el Santíssim Crist del Calvari i del diumenge una altra vegada en la Sagrada Família, que siguen lo més tranquil·les possibles, o siguen tranquil·les absolutament, i que per tant que sols parlem de festa, que jo crec que és lo més important per damunt de totes les coses, i que la gent, com te dic, participe massivament. Estem parlant de que el dissabte tindrem l'orquestra després de l'Empedrao en la plaça Sagrada Família, una orquestra oberta per a tots i per a totes. El dissabte també serà el dia gran de les festes del Carbonaire, a missa popular pujada del bou tirada per cavalls, i bueno, són moltíssims cotidiques actes que encara ens queden, concert de la CIA, així a la Sagrada Família, concert de la Unió Musical, que el tindrem en el Carbonaire el diumenge, i moltíssims, com te dic, els actes que encara es queden, i per tant pues, que la gent s'anime, que participe, que tinguem prudència tots, que ens cuidem, que és importantíssim, i que el temps esperem que es respecte com ha fet este cap de setmana.
0: Pues en les festes patronals de la Sagrada Família de Santíssim Crist, avui dimecres, segona jornada taurina, que arrencarà ja ben prontet. N'hi ha actuació musical a les 8 a la plaça dels Molins, però continuarà a la nit amb el bou embolat a les 10:30. Ens ho han contat en la visita que han fet avui a la ciutat Maria Serra com Alberto Paulo. Maria Serra, primerament, ens relatava alguns dels actes que encara queda fins a arribar al proper diumenge.
2: Per la vesprada l'exposició i seguidament pues, farem el sopar de caldereta en la plaça de la Sagrada Família. Uh-huh. I hem aprofitat enguany també un altre canvi de ficar el concert del CIAC darrere del sopar, perquè pues, al final creiem que si juntem el que són dos actes culturals més diferents, que un és més per la part gastronòmica i l'altre més pues, musical. Sí. I bueno, a veure si la gent també respon, i després del sopar pues, també vol quedar-se i ens acompanya. I després, pues, bueno, seguim en el divendres en el Correbars, que finalitzarà en el carrer Fàtima, darrere de la seu social.
0: Sí.
2: Amb una actuació musical que patrocinen els Amics de la Regina. Bueno, i el Correbars se ho patrocina la Penya per Sempre, que ja fa uns anys que patrocina aquest acte. Vale. Especialment. I bueno, després ja ens encarem de nou cap al cap de setmana.
0: I aquest cap de setmana porta el diumenge, dia 10, i la tercera i última jornada taurina. Nos veus que seran per matí a partir de les 10, marca el programa de 10 i mitja, comentava este matí Alberto Pablo, així en la SER, i el dinar de festes i el tardeo post-taurí, i enguany també hi haurà focs artificials fi de festes patronals. Però demà dijous, i en col·laboració amb la Societat Cultural Amics de la Vall, continuarà aquesta exposició recordant Arcadi García i Sant. Serà al Museu Arqueològic, a la Fàbrica de la Llum, el Visionat i xerrada col·loqui sobre Arcadi García. Parlava Roser Diago, presidenta de l'entitat, sobre la qualitat humana precisament d'Arcadi.
3: Perquè ell també va ser professor de l'institut uns anys i de la UGI, per supost, i ho recordaran, no? I ahir el que vull un poc incidir és en la qualitat humana que tenia esta persona. O sigui, tu, una persona molt senzilla, que podies estar al seu costat i parlar en ell tal si eres una persona molt jove, com si eres una persona major, com si eres una persona que tenia una cultura popular, com si el que siga, no? I això pues, el fa que el reconeguem especialment, no? Quan se va reivindicar el nom de la vall, uh-huh, estàvem en la Fira de Sant Vicent.
4: En Caixa La Vall estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. Caixa La Vall, siempre al teu costat.
5: L'Ajuntament de la Vall d'Uixó us convida a viure les festes patronals de la Sagrada Família i del Santíssim Crist. Uns dies per a celebrar les nostres tradicions i compartir la festa amb tota la ciutadania. Bones festes a totes i tots.
6: Hora 14, la Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: De la comarca podem contar-los que Almenara ha iniciat una nova ronda de desbrossament dels camins rurals i més de 350 persones s'han inscrit en les sisenes jornades cítricoles que celebrarà un mes la Unió a Betxí. Carles Peris.
7: Més de 350 persones s'inscriuen a les sextes jornades cítricoles de la Unió en Betxí, un encontre que se celebrarà demà dijous i divendres, abordant diverses temàtiques del sector, com els nous reptes fitosanitaris, el control biològic, innovació sempre mirant al futur, noves varietats i maneig, i també nutrició, tot buscant una major rentabilitat de les explotacions cítricoles.
0: I al marge d'això, en el dia d'avui, dimecres, s'ha presentat la Fira Medieval de Mascarell. Guillermo La Torre.
8: Cada aproximadament 7 minuts i mig estarà passant algo, des del divendres al diumenge. No vos assusteu si esteu anant per la fira pels carrers i de repent vegeu a un cavaller per darrere blandint l'espasa i intentant batallar contra algú, o que hi haguen algunes damiseles que estiguen cortejant algun home, etc. Sempre passarà. Mascarell serà un escenari teatralitzat d'època medieval, que és el que sempre hem volgut, no? Retrotraure a tota la gent que vinga a Mascarell al segle XIII, a la fundació del Regne de València. Enguany tindrà especial vinculació en Jaume I també, i en els nostres senyors Centelles i Montcada. I el que vull que és això, no? És el que sempre hem intentat fer des de que tinc la fortuna de dedicar-me a la fira medieval en aquests últims 7 anys. El que volíem era diferenciar-la de la competència. Ja sabíem que Mascarell és única, en això no ens pot igualar ningú, perquè Mascarell ja tenim la decoració posada des de 1533, però volíem que fora un teatre, un teatre a l'aire lliure durant 72 hores, on qualsevol persona que vinguera no només anar a una fira medieval per a veure 4 o 5 atraccions i anar a comprar-se algun record, inclús dinar i sopar, sinó que quan vinga tota la família de menuts ja grans, quan vinguen diguen, ostres, cuidado, que ahí está pasando algo, així s'estan pegant, així estan, pareix que estiguen fent algun recital de poesia, així estan cantant, oh, venen un passe d'ànecs, anem a veure els animals, que sempre tingues algo i que mai t'avorrisques al llarg de la fira medieval, i és el que intentarem enguany.
0: Però primer, abans de tot això, arribarà la tercera edició ja del Congrés d'Història.
8: Què millor homenatge li podem fer al 2026 a Jaume I que fer un congrés on vinga la ponència inaugural, la ponència estrella, siga Vicent Baidal, cronista de la ciutat de València, un dels experts dels que més saben de la història del Regne de València i per ser de Jaume I. Ens donarà segurament una masterclass durant 40 minuts, una horeta. Després tenim una altra xerrada que és tremendament interessant per als que som de Nules, perquè enguany 2026 complís 100 anys el Teatre Alcázar. És a dir, estem parlant al final d'un congrés, crec que està molt bordat, tenim des de Jaume I que volíem parlar d'ell i parlar del Regne de València, passant per algo tan important en 2026 com ha sigut tant el jaciment de Benicató com el centenari del Teatre Alcázar, i acabar en una vessant artística per a aquells que per a fer el ganxo, no?, d'aquestes persones que se dediquen més a la vessant artística. I tinc que dir-te que ja estem treballant en el 2027.
0: Tanquem l'espai informatiu recordant les paraules del nou director general de Caixa Laboral San Isidro, José Luis Parada.
9: Si una entitat està, com me diu, més de 120 anys, és perquè passem per ací, ho fem per ajudar, per aportar, però estem de pas nosaltres, així l'important és l'entitat i que continuï així. Evidentment cada un aporta la seva forma de treballar, pot ser més obert, no sé, més en un treball més comercial, n'hi ha diferents formes totes vàlides per arribar al mateix fi, que és la continuïtat de l'entitat i el creixement.
0: Farmàcies de Guàrdia en Nules, Farmàcia Alba, carrer Santa 31 de la Vila Vella, en la Vall José Mobaira, Cor de Jesús 43.

0: En Caixa Labay estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. Caixa Labay, siempre al teu costat.
1: Barri a barri torna a la Vall d'Uixó. Per tercer any consecutiu, la regidoria de dinamització de barris és al carrer per escoltar els veïns i recollir les seues propostes i millores. 10 punts i 20 dates per participar. Comencem dilluns 21 a les 10:30 al barri Carmadall. Barri a barri, la teua veu compta. Ajuntament de la Vall d'Uixó. ¿Quieres cambiar de look? ¿Quieres estrenar gafas con estilo? En STB Óptico tienes dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros para verte bien y que te vean mejor. Recuerda, dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. STB Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó. Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
2: Y ahora puedes pagar tus gafas en un año. Consulta condiciones en la óptica.
1: A la Vall d'Uixó, la Universitat Popular és molt més que cursos. Més de 40 activitats i més de 1.250 persones compartint aprenentatges, experiències i moments. Un espai de trobada, convivència i participació entre persones de totes les edats i cultures. Universitat Popular de la Vall d'Uixó. Aprendre junts és viure millor. Ajuntament de la Vall d'Uixó.
3: Reposta i estalvia en la gasolinera de la cooperativa San Isidro. Cap de setmana i festius, aprofita del descompte de 7 cèntims per litre i barra de pa de regal. A més, tots els nostres combustibles tenen l'additiu Aderco per a cuidar del teu vehicle. Visita'ns.
1: Gelats Aquilino. Alimentos que refrescan naturalmente.